0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ja ha començat la campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Enguany, després de la pressió del sector, s'ha avançat. Les previsions són molt bones. Jordi Barranca.
2: El temps de moment està acompanyant i juntament amb l'avançament de la campanya és positiu per a empreses com ara la Brenca Balfegó, líder en aquest sector. Pere Vicent Balfegó és el copresident.
3: Per un costat, les previsions meteorològiques, que són molt importants, doncs són molt bones. Estem disfrutant, estem gaudint d'un molt bon anticicló. En total, enguany, el nostre grup de pesca podem pescar 4 milions 45.000 quilos, que és un augment de voltant d'un 9% més que l'any anterior.
2: La pesca de la tonyina vermella es fa en aigües de les Balears, és on va reproduir-se una espècie que de normal viu i creix a l'oceà Atlàntic Nord. Després es trasllada a aigües catalanes.
3: Una vegada el tinguem pescada dins de les nostres xarxes, el transferim a unes piscines de transport que porten el peix viu fins a la Milla de Mar, on estan doncs, durant uns mesos condejades aquestes piscines davant de la costa de la Milla de Mar i es va alimentant cada dia aquesta tonyina fins al dia doncs, que hi ha una comanda.
2: L'any passat aquesta companyia Brenca va facturar 119 milions d'euros.
0: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: Ara hi posem una mica de música.
5: Els que ho feu perquè sempre teniu tanta il·lusió. O perquè sabeu que contribuïu a fer que les persones que es queden cegues cada any tinguin el suport que necessiten. A tots els que jugueu a l'11, a tots, eh?
6: Ben jugat!
5: Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: L'Espluga Calba, un petit poble de poc més de 300 habitants, situat a les Garrigues, a mig camí entre l'Urgell i la Conca de Barberà, ha viscut tota la vida de l'agricultura de secà. A la terra i els pobles que en viuen, les incerteses del camp han estat sempre el pa de cada dia i un motiu que va empènyer moltes famílies a deixar casa seva al segle XX per marxar a les grans ciutats buscant-hi millors oportunitats. Però el 1969, un petit grup de joves espluguencs, comandats pel mossèn Joan Llort, van decidir buscar una alternativa. Fent roba de punt, volien aturar el degoteig constant de gent jove. Van constituir la cooperativa John Phil. La fàbrica va esdevenir la principal sortida laboral per a les dones que vivien en el món rural dels 70, condemnades a dependre econòmicament del marit. 45 anys després, John Phil i Son Punt continuen sent una important font d'ocupació, desenvolupament econòmic i vitalitat en un entorn rural com l'Espluga Calba. La cooperativa va arribar a tenir una vuitantena de sòcies treballadores, sobretot dones, de l'Espluga i dels pobles de la Rodalia. Actualment en som vora una quarantena, però la cooperativa ha viscut revifalla durant els darrers anys a partir d'una estratègia clara. Produeixen roba de punt per a tercers, com ara per a moltes marques de renom, però des de 2016 treballen també amb la seva pròpia marca, Sanjor, que ha permès diversificar els clients i contractar més comercials multimarca arreu de Catalunya i a diferents punts de l'estat espanyol. Abans, calia produir menys per viure, i l'angoixa de dependre de tercers sempre hi és present. Aquest és el sentit de l'existència de la seva marca. John Phil, Son Punt i Sanjor són elegància, són caràcter, són el saber fer que es transmuta a la roba. Però també són responsabilitat, amb la traçabilitat dels productes i dels materials, amb la conservació dels coneixements associats al treball que es perden quan aquest es deslocalitza. Però així com sempre s'ha tractat de mantenir la gent al poble, ha calgut reinventar-se de nou, fent el mateix, creant nous llocs de treball en un entorn altament despoblat, però ara amb persones forasteres, tal com se'n diu en qualsevol poble. Especialment dones i persones que es troben en risc d'exclusió social, tot plegat en un sector que brilla per l'absència de formació en la confecció tèxtil i de persones que hi vulguin treballar. Aquesta idea va quallar el 2024 en el projecte d'intercooperació Teixint Futurs, del qual formen part 5 cooperatives amb el suport de Ponent Coopera i que pretén, amb aquests nous llocs de treball, ampliar la producció tèxtil de la cooperativa alhora que garantir el relleu generacional d'una plantilla envellida. La Mildre viu al poble i treballa a la fàbrica gràcies a aquest projecte i a la cooperació amb la Fundació Pare Manel. Nascuda el 1989, a Lloro, Hondures, va migrar el 2020 a Barcelona i fa un any que va poder portar la seva filla ja a l'Espluga. Totes dues se senten còmodes i satisfetes al poble. Hem vingut a visitar la Mildre a la fàbrica, a interrompre-la una mica perquè ens expliqui la seva història, però també a que ens ensenyi quina responsabilitat en la confecció d'una peça de roba li correspon.
1: He llegado aquí como todo mundo, inmigrante. Empecé trabajando como camarera y luego empecé cuidando personas mayores. Bueno, al principio es muy duro, muy difícil, porque, bueno, siempre hay personas buenas, pero también así como hay personas buenas, hay personas malas, personas que se aprovechan de la situación de nosotras, que venimos de un país emigrando por muchas cosas que hay en nuestro país, mucha delincuencia, falta de trabajo. Pero bueno, dentro de todo, vamos bien, o sea, he encontrado personas más buenas que malas.
0: Després de 4 anys gens fàcils a Barcelona, la Mildre va trobar aquesta possibilitat a l'Espluga Calba.
1: Hasta hace un año fue que he llegado a este pueblo, un año y medio prácticamente. Y cuando me hablan del programa, pues yo estaba sin trabajo. Entonces me explican cómo es lo del trabajo y bueno, me pareció bien y más como me daban la oportunidad de regularizar y todo esto, pues por eso he llegado hasta aquí. Para regularizar sí tenía que tener un contrato, un precontrato de trabajo.
0: La seva amiga, l'Antonella, la va ajudar a accedir a aquesta oportunitat que facilitava la Fundació Pare Manel col·laborant amb la cooperativa.
1: he venido al pueblo aquí a trabajar por medio del programa que tiene el convenio la fábrica con la Fundación Padre Manel. Me contacté por medio de Antonella, que ella pues me explicó un poco cómo era el procedimiento del tema este de la fábrica, bueno, y como yo ya llenaba unos requisitos, por eso. Entonces he llegado hasta aquí, me he establecido aquí al pueblo, he conocido muchas personas que me han brindado su apoyo y bueno, he logrado regularizar mis documentos y también he logrado tener una casa, he logrado traer mi hija y bueno, mi hija está estudiando. Y estoy muy bien, estoy contenta por estar aquí en el pueblo. De momento no tengo ninguno otro plan. Estoy bien, me siento cómoda, estoy muy contenta con mi trabajo.
0: La Mildre ja s'havia dedicat a una feina semblant a Honduras, però arribar a un lloc nou, desconegut i on no es coneix la llengua d'ús quotidià és un camí d'adaptació. L'ajuda i el suport d'aquest nou entorn li han posat les coses fàcils.
1: Bueno, tengo unas compañeras que me han enseñado mucho, porque en mi país trabajé de esto, de lo que trabajo ahora, pero es muy diferente. Lo que hago ahora es muy diferente. Entonces me han enseñado, me han tenido paciencia y la verdad que estoy bastante bien. Claro que sí, agradecida, primeramente con Dios y luego con ellas, con todas, porque Monse, Albert, Ana, todas ellas han sido muy buenas personas que me han explicado y me han tenido paciencia también. Y yo como soy tranquila también, si me explican algo y no lo entiendo, pues lo vuelvo a preguntar.
0: ¿Y quina feina fa la Mildred?
1: Bueno, trabajo el mismo, de pegar cuellos punto por punto y lo que es la cremallera, la tapeta de la cremallera, donde van los botones, eso hago acá. Y en mi país también hacía lo de cuello redondo, más era cuello redondo, pero el proceso es muy diferente, pero he aprendido muy rápido y he aprendido muchos procesos, un poco a cortar, a pegar botones, a doblar, a empaquetar. He aprendido un poquito de cada cosa.
0: Som-hi, doncs, a la fàbrica, a la nau de confecció. L'Anna, l'encarregada que tot hi funcioni, ens explica què hi fan i com hi treballen.
2: Aquí és la sala de confecció. Sí, doncs comencem des de rotllos a teixir.
0: Amb aquesta màquina, una altra sòcia treballadora cosa els baixos i els punts del polo. Comencen cada peça des de zero. Tal com ens explica l'Anna, cadascuna de la dotzena de dones que hi ha s'ocupen d'una part de cada peça de roba. Entre aquesta i l'altra nau, cada dia produeixen unes 700 peces. L'Anna ens explica els següents passos.
2: Llavors, aquí l'han de passar manual amb la màquina apagada.
3: Sí, no?
2: I llavors, sí, home, ara funciona. I després fan el funcionament. I fa les esquenes, les mànigues, els davants, així. Llavors, cada 20 minuts en surten 10 o 12.
0: I en aquesta feina grupal, la Mildre és una de les primeres baules.
2: Llavors, allí, a confecció, comencen des d'ara, remallem, que se'n diu, amb una màquina rodona, que és la que fan a la Mildre, que l'has vist?
3: Sí, m'ho ensenyat, sí.
2: Que la Mildre posa coig. És les primeres d'aquí. D'aquí confecció, la primera és muntar la peça.
0: Arriba l'hora que la Mildre posi la seva petjada en una peça com aquesta. Fets els baixos i els punys, arriba l'hora de les tapetes i, a posteriori, el polo estarà llest per afegir-hi el coll, allò que el distingeix.
1: Esto lo que hago, ya he hecho esto, que es la tapeta, luego la cierro, que va aquí, que va prácticamente aguja por aguja. Luego la cerramos aquí y siempre la hacemos que vaya derecho porque si no la tapeta quedaría por un lado. Y bueno, aquí pues ya vamos a coserlo. A coser aquí. Y ya está. Esta ya es terminada. Lo que hice yo ahora fue esta tapeta y al final pues le pondremos el cuello.
0: La Mildre ens ha estat ensenyant com confecciona una tapeta, la doble capa de tela que sosté els botons de la part davantera del polo. Però tornem a l'oficina i així deixem que acabi la jornada. Ens explica com ha estat l'adaptació a la vida del poble més enllà de la feina.
1: Al principio llegué por medio de este programa y se me hizo bastante difícil, claro, el cambio de Barcelona aquí a l'Espluga, el tema del transporte, para mí era muy complicado, pero poco a poco me he ido adaptando, pues soy una chica que me adapto a lo que hay. Luego me traje mi hija, fue otro un poco más, otro proceso más complicadito. Pero estoy bien porque ya me he adaptado al pueblo, ya sé cómo manejar todo el tema del transporte, pues ya con la casa, con mis documentos, ahora que ya tengo la seguridad social y todo esto, para mí es que es algo muy, no sé cómo decirlo, es como una bendición de Dios, porque pues aquí si no tenemos documentos, pues no encontramos un trabajo prácticamente que nos paguen lo que tienen que pagarnos o que tengamos derechos, a esto me refiero. Derechos de, por ejemplo, si me enfermo, pues en otro sitio, si no tuviese documento, no podría ni darme de baja ni un día. Entonces, ahora con esto del tema de los documentos, pues yo ya me siento bastante como aliviada, como bastante bien.
0: L'adaptació no tan sols és la seva, també la de la seva filla, i es dona en unes circumstàncies semblants, però també diferents. Amb 15 anys, la seva filla té la possibilitat d'integrar-se en un entorn més juvenil, més nombrós i divers, i que, amb el temps, li ha obert la porta a fer vida social i li ha facilitat, per exemple, començar a aprendre català.
1: Al principio pues le costó un poco por el tema del catalán, porque ella recién llegada pues no se adaptaba a los chicas ni nada, le presentaba a las chicas para amistad y eso, salía un rato y regresaba porque no entendía mucho. Pero ahora estando en el instituto pues ya tiene sus amiguitas, he encontrado amigas prácticamente de mi mismo país y también amigas de aquí del pueblo. Y la verdad que ella se siente, hasta ahora pues me dice que se siente bien, le gusta la tranquilidad del pueblo. Sí, sí. Como nosotros, en mi país también somos así de como de pueblo. Y entonces ya al venir al pueblo aquí pues ya estamos como un poquito adaptadas al pueblo. La diferencia es que el catalán y esto para ella en el instituto pues ha sido un poco complicado, pero poco a poco lo va aprendiendo. Lo capta un poco, pero hablarlo y esto todavía no, porque va a cumplir un año apenas que me l'he traído.
0: Ara, el repte és seu i d'aquí s'ha d'encarregar de facilitar aquesta integració lingüística a les persones no catalanoparlants.
1: Sí, pues estuve en Barcelona hice el básico 1. Y allá, pues como el medio de transporte está todo muy bien y era gratis y todo, pues lo aprendí un poquito. Pero acá pues aprendo cuando hablo, cuando voy a la tiendita, hablo un poco con Miguel y esto, o con alguna señora que me encuentre, ya me saluda y me habla en catalán, aprendo un poquito con ellos. Pero aquí no tengo esta como un sitio para que lo enseñen, no lo sé. Pero como también por el tema del transporte, si encontrar uno en Borges, no sé, los horarios y todo esto, no sé si irían bien.
0: La missió de Joan Llort i aquella generació d'espluguencs perviu després de gairebé 50 anys i ho continuarà fent. Gràcies als socis que fan avançar aquest esperit a base de treball, gràcies a l'Albert, la Montse i l'Anna que encapçalen aquest equip i mercès de la mateixa manera a persones com la Mildre, que així com encarna aquesta voluntat de mantenir fixada la població i així la vida i la cohesió social del poble, també és un cas exemplar de la necessitat tan cridada al cel d'evitar el despoblament. No tan sols mantenint-se un poble com l'Espluga o com les localitats properes dels Omellons o Fulleda, també repoblant aquests nuclis on es continua reproduint la vida que sempre hi ha hagut. Amb persones que, tristament, serveixen com a mostra que les persones migrades no marxen del seu país per motius espuris, sinó per buscar-se la vida i treballar. han de deixar casa seva i tantes, com la Mildre, busquen, precisament, trobar-ne una altra on ser felices. Hi ha molta gent que passa a comprar roba a la botiga, els iaios de la zona que venen a comprar la roba més clàssica, però també gent més jove que coneix la marca Setjor i li fascinen alguns dels seus dissenys. Us agradi el que us agradi, si sou o passeu per la zona, ja sabeu on podeu comprar alguna cosa més que roba.
3: Treguis la camisa i segui. Molt bé. A veure, digui 33.
4: Ràdio Vilasacra 107 FM.
3: No, 33.
4: Ràdio Vilasacra 107 FM.
3: No, li he dit 33. 33.
4: Ràdio Vilasacra 107 FM.
3: 33.
4: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: ओल्ड चिक पिक पजड़ी का काम तोड़ तई बकरी का
1: बातनी सीस पोल शिक्स पिक्स पजरिक्स कमातोर्स
2: इ बकरिक्स
1: i
2: en pinxo li va dir en panxo vols que et punxi amb un punxó
3: i el panxo va dir al pinxo
2: tinc una gana, una son i una set que no menjo ni dormo ni bec la perdiu li diu a la garça on ets tu garça?
4: Estic, estac, estac, estic
2: i tu perdiu?
4: Estic estacat a casa castell d'estac
5: i 16 jutges d'un jutjat
2: carric carrac, carric carroc
6: i la boteta de vi i vi té
7: té tapi de por, tapi de por té
2: duc passec al sac
8: la sec on soc i el suc on suc.
9: Perquè som com som, som com som.
10: És l'hora del pati.
11: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que...

0: comença. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Uf. Museu comença amb M. Com mirada, meravella, memòria, model, moment, museus.
4: museus.cultura.gemcat.cat

0: Gent que és feliç fent feliços als altres.
1: Emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.
2: Profe.com. Som la primera acadèmia de classes online que garantitza l'èxit acadèmic des de l'ESO fins al batxillerat.
3: Gràcies a la combinació única de tecnologia i professors experts, els estudiants superen les assignatures més complexes i avancen amb seguretat durant el curs.
2: Confia en Profe.com per a guiar el teu fill cap a l'èxit acadèmic. Entra ara a Profe.com i demana la teva assessoria gratuïta.
4: Memòria de Josep Carné. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
5: La llàntia de Montserrat, pel trobador vilanoví.
6: Felip V torna la reina, satisfet al seu acert. Catalunya, malferida, s'ha rendit a son poder. El mantell cobreix l'espatlla, el mantell tacat de fang. Tan bon punt se la senyida, la corona raja sang. A Montserrat, aleshores, va Felip, nostre senyor, al temple de les mil llànties dades pels reis d'Aragó. S'ha fet fer una llàntia negra pels més destres argenters. La llàntia que me l'importi hi serà per sempre més. Felip Quim per la muntanya va pujant, esma perdut. A l'ermita del diable, el diable li ha rigut. A l'ermita de Sant Dimes ha oït, no vagis avant. Jo també vaig ser lladre, converteix-te i pots ser sant. Felip V, afollat d'ira, fueta el corser roent i al darrere du la boira que l'empaita follament. Felip V entra a l'església com un llamp de tempestat. Quan l'ha vist la moreneta, son vell rostre li ha girat. I heus aquí que ha dut la llàntia, i heus aquí que l'ha encès. Quan la llàntia s'encenia, s'apagaven els demés. Tremolaven els retaules i els blandons espurnejats. Tremolaven les columnes, tremolaven fins als sants. Felip V surt de l'església, surt encès amb bodi etern. Amb son cor hi ha la tempesta i en sons ulls i llu l'infern. Una veu poderosa dintre del temple ressona. Apagueu aquesta llàntia, si no el món s'enfonsarà.

0: O si ho prefereixes, corre. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per cop i en família. Informa't a trailwalker.oxfamintermont.org.
1: Això és...
2: És meravellós.
3: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
4: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.

El primer ocell conegut després dels dinosaures és l'Arqueopteryx, considerat una forma de transició crucial entre els dinosaures teròpodes i les aus modernes. Vivent fa aproximadament 150 milions d'anys durant el període juràssic, l'Arqueopteryx posseïa característiques tant d'aus com de dinosaures. Els fòssils mostren que tenia plomes, una característica clau dels ocells, però també conservava trets reptilians com dents, una cua llarga òssia i urpes a les ales. Aquestes combinacions de característiques suggereixen que podia volar o almenys planava, però no amb l'eficiència dels ocells moderns. L'Arqueopteryx habitava zones de llacunes i boscos tropicals on probablement s'alimentava de petits animals i insectes. La seva descoberta va ser fonamental per a la teoria de l'evolució, ja que proporciona evidència directa de la transició evolutiva entre els dinosaures i els ocells. A més de l'Arqueopteryx, altres fòssils d'aus primitives, com el Confusesornis i el Esperornis, que van viure posteriorment durant el període Cretaci, també mostren una barreja de trets antics i moderns. Aquests fòssils han ajudat a comprendre millor l'evolució de les aus i la complexa història evolutiva que va conduir als ocells que coneixem avui.

0: informació, música, entreteniment. Has pensat mai quanta energia consumeixes i quant en podries estalviar? L'Institut Català d'Energia et dona alguns consells. A casa, tria una bomba de calor per escalfar i refrescar amb més eficiència. Quan et mous, passa't al vehicle elèctric. I si vols compartir energia, uneix-te a una comunitat energètica amb plaques solars. Tres propostes, una mateixa direcció. Canviar l'energia per un futur millor. Passa't a l'acció. Canviem l'energia.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
4: Hola, Joan.
5: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

amb oli sucre, quina pensada, per donar gust a la mainada. La llesca s'unta amb el setrill, però amb molt de compte que hi ha perill. Després el sucre ben escampat, que tot en quedi ben impregnat. Hi ha per menjar-se'l, que res no hi ha més.

0: escolteu La història secreta.
1: Doncs imagina.
0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp. Referent als audífons, voldria comentar que fa 4 anys que em porto i estic encantada de la vida. A veure, com tot en aquesta vida té coses bones i coses no tan bones, però en general és molt positiu. Jo si alguna vegada no els porto i he anat, per exemple, he anat a missa, m'ha costat molt sentir el mossèn. O he anat a una reunió que la gent, doncs, parla en fluix. Em costa molt d'entendre'ls. Això seria la part positiva. Ara bé, la part negativa seria, doncs, quan, per exemple, estàs en una reunió i la gent crida molt. Llavors ens molesta molt, perquè, clar, sents el soroll molt més fort. O quan estàs veient un partit de futbol i el locutor crida molt i està fort a la tele, i, bueno, llavors, quan passa això, jo m'ho estrec.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
0: Repetiràs.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu, és tota una garantia. Que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.

0: sabies que...
1: Quants cabells tenim al cap? El nombre total dels pèls que hi ha al cap varia segons el color dels cabells. Una dada curiosa és que els pèls rojos tenen al voltant de 90.000 pèls, mentre que les persones amb els cabells negres tenen al voltant de 105.000 i les persones roses podrien arribar a tenir fins 140.000. Cada dia se'ns desprenen del cuir cabellut entre 35 i 100 pèls. En el coixí deixem una mitjana de 36 pèls. Però no us preocupeu perquè cada dia també renova una quantitat equivalent de pèls. Tot sumant, resulta que diàriament fabriquem una mitjana de 35 metres de cabells.
2: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia. 100% Empordà.
3: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
4: Amor finat, en la veu de Jaume Coll.
5: Amor finat. Avui el cor no pena ni somica. Del món apenes acerbat esment. Del mot només m'arriba la música. De l'arbre sols em veig el moviment. I encloent les parpelles una mica, tal volta noves cures amatent, pogués entendre com l'ocell s'explica o què vol l'aigua amb tant renou d'argent. Ara recés em trobo del xaloc, de nuig i febre, polseguera i foc, onades en neguit, ofec del dia. Avui tinc el sentit embadalit. Amor finat és el més dolç oblit. Tempesta al lluny, es torna melodia.
3: Memòria de Josep.

0: La carn d'un any per tota la família. Sí, vine i aconsegueix-la a la carnisseria Tramuntana, a la Jonquera. La carnisseria més gran de les comarques de Girona. Al centre comercial Tramuntana, a només 300 metres de l'Outlet Shopping Gran Jonquera. Més informació a carnisserietramuntana.com. Si vens de compres a la Jonquera, aprofita el viatge.
1: Avancem junts.
2: Escolta, què celebrem?
3: M'encanta la festa!
2: I què celebrem?
3: Celebrem un any més fent llar plegats. Leroy Merlin. Una llar no neix, una llar es fa.
4: Uf, quin dia a la feina. Xavi, tu de què treballes que no et queixes mai?
5: Soc professor d'autoescola. Em vaig apuntar al curs d'òrbita gironina i de l'autoescola FPC. Tinc millors condicions que la meva anterior feina. Per què no t'hi apuntes? Falten professors i professores. I si l'autoescola FPC et contracta, et bonificarà el 50% de l'import del curs.
6: Informa't amb el 972-207-216 o a òrbitagironina.cat.

0: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila Sacra, sempre amb tu.
1: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
2: L'equip d'atenció primària de Salt ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com a ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot i pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys d'edat. Destinen 74.000 euros addicionals per arranjar els camins afectats pel temporal Harry a Palamós. El temporal va causar molts desperfectes a camins, rieres i vorals i aquesta injecció serà necessària per poder refer tot el que les riuades han malmès. S'ha iniciat la fase participativa del procés d'elaboració del nou Pla Local de Joventut d'Olot. El Torín ha acollit sessions amb professionals i entitats per anar afinant les accions i estratègies del nou document, que ha de servir per impulsar polítiques destinades als joves de la ciutat, la creació d'un Consell Municipal de Joves i habilitar un espai per a joves a una antiga fàbrica són dues accions que des de l'Ajuntament creuen que poden ajudar. Víctor de Paz Mena presenta una mirada sobre el temps de la Segona República, la Guerra Civil i la Revolució Obrera a la Vila. El llibre parla dels anys 30 a Sant Joan de les Abadeses i tots els trets distintius que van viure el municipi a diferència d'altres punts del territori. Empúria Brava comptarà pròximament amb un nou punt d'informació turística i espai immersiu a l'edifici Girasol, un dels edificis més emblemàtics de la Marina. Castelló d'Empúries ha iniciat les obres per modernitzar l'atenció als visitants i potenciar la promoció turística al municipi. Un grup d'alumnes de quart de primària de l'escola Safurcanera de Blanes ha creat una gimcama familiar per donar a conèixer els principals atractius patrimonials de la vila i fomentar el turisme familiar. El projecte, batejat amb el nom de Blanes Us Espera, posarà a disposició gratuïtament a l'oficina de turisme.

0: Figueres a escena.cat, la web de la cultura a Figueres.
1: Escolta.
2: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu.
3: Per tu.
2: I per tots.
3: Escolta'ns.
2: T'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: El forn artesà i de qualitat té un nom.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Ha estat reconegut amb una estrella per la Ruta del Bon Pa i anomenat mestre artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine i gaudeix-lo.
1: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
3: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Patrimonis.
3: Les cultures són el resultat de la suma del llegat dels avantpassats, que fan que cada arrel sigui única, amb un llenguatge comú i uns ritus que la identifiquen. Tant si es tracta d'una cerimònia antiquíssima com de noves maneres de comportament contemporani, els rituals col·lectius destaquen sovint per la seva força estètica, uns codis depurats i una implicació comunitària molt potent. A la Patum de Berges condensen tots els elements definitoris del teatre ritual i també els de la festa. El tractament en l'espai del temps comú a tot ritus, la reunió dels membres del grup, la supressió de tabús, la inversió de rols, la gran prova de resistència física i psíquica que implica la violència en què s'expressa. La Patum necessita l'embolcall del ritual perquè tant el poder com l'home en si mateix el puguin controlar, tant en l'espai físic com en l'espai mental. El ritual és l'essència de la festa.

La pandèmia ha aturat en sec la Patum. La plaça de Sant Pere és buida. Deixem que es trenqui el silenci amb la melodia del Ball de l'Àliga, que s'ha arribat a definir com una de les tres peces més genials de la música popular catalana. Al bell mig de la plaça, Llibert Fortuny, un músic i compositor que sap del cert com funciona la Patum, ja que porta més de 20 anys posant el seu saxo al servei de les partitures de la festa. Per a aquest saxofonista, el Ball de l'Àliga és la màxima expressió de la bellesa de la simplicitat.

0: La interpretació del ritual des de la teoria de la comunicació és eficaç i productiva. De la mateixa manera, l'extensió fins i tot metafòrica del concepte ens ajuda a considerar davant una nova llum múltiples aspectes de la vida quotidiana en les societats contemporànies. Amb l'antropòleg visual Roger Canals aprofundim en el concepte de l'eficàcia simbòlica del ritu.
1: Hi ha moltes definicions possibles de ritual, però un ritual és sempre una cerimònia col·lectiva dotada d'una simbologia, d'unes pràctiques, d'uns codis i d'una temporalitat pròpies. Què vol dir tot això? Vol dir que el ritual sempre constitueix d'una manera o altra un parèntesi en la vida quotidiana. Durant el ritual tenim unes altres maneres de relacionar-nos, unes altres maneres d'entrar en contacte uns amb els altres. I molt important, el ritual té un efecte, produeix alguna cosa. És el que nosaltres en antropologia anomenem l'eficàcia ritual. Per què es manté un ritual al llarg del temps? Evidentment perquè hi ha una perseverància de la gent en mantenir-lo. I aquí és important dir que el ritual té a veure amb la categoria de repetició. El ritual torna. La major part dels rituals tenen una dimensió cíclica. Per tant, no és tant que nosaltres decidim donar continuïtat al ritual, que també cal aquesta idea de la voluntat, de la perseverància, però en certa forma el ritual s'imposa també a nosaltres. En certa forma el ritual té una espècie d'obligatorietat que s'imposa a la pròpia població i és per això que la població diu no podem deixar-lo caure, hem de continuar fent-lo, hem de persistir malgrat les adversitats.

0: col·lectiva. La Patum des del prisma dels berguedans, el motiu de la seva important perpetuació a través del temps. Una festa plena d'essència del passat i tradició, en què moltes vegades no es pot destriar el mite de la història. La Patum amb calma i repòs, de més a prop que mai, i per fixar-se en els detalls. Per fer-ho, cal deixar-se portar. I per això les emocions que senten els berguedans poden derivar de seguir el fil d'una saga familiar que s'ha entregat a aquesta tradició, de ser cultura viva del país, del poder de suggestió de la música i del seu entorn, o potser una sensació derivada de la creença religiosa.
1: Ara se'm posa la pell de gallina, això és... Ara hi som.
2: Emoció. Tornar a fer-la al Patum. És grandiós, eh? Quin miracle.
3: Hòstia, la meva mare, tu.
1: Sento fins i tot l'olor, és genial, això. Falta el barret.
0: Hi ha tantes vivències de la Patum com patumaires han existit. El sociòleg Jaume Ferràs i Ferràs, en la seva tesi doctoral i principalment en el seu llibre de divulgació, La Patum de Berga, diu: des dels seus orígens més remots, hom pot veure en les festes de la Patum com un arbre de dues branques, religiosa l'una, política l'altra, bo i formant part d'una única soca, envigorit tot ell per la mateixa saba, la creença col·lectiva i comunitària en la pròpia identitat, el desig de salvaguardar la seva llibertat, l'anhel, en definitiva, d'ésser portador de pau i de viure en concòrdia.
1: L'Àliga és el símbol berguedà per excel·lència, i que tothom estigui en una, que tothom es crea aquell silenci. Tots estem com amb el cor encongit i ens traslladem als nostres avantpassats. L'Àliga és especial, especialment romàntica.
3: Només has de sentir el salt, com aquell silenci es transforma en disbauxa mig controlada. Llavors jo li donaria un símbol de llibertat. Vinga, som-hi, va, que tens puesto.

0: La Patum és l'única i excepcional representació popular que resta arreu del món com a mostra dels entremesos que desfilaven i actuaven a les antigues processons del corpus medieval. És la celebració festiva que expressa la cohesió del grup mitjançant els seus personatges i els seus gestos simbòlics i, o alegòrics, que els conflueix la categoria de mites.
1: No ens solem preguntar quina és la finalitat dels rituals o d'on provenen, però els duem a terme perquè ens permeten relacionar-nos amb la nostra comunitat. Una societat no pot subsistir sense rituals. Sense ells és inimaginable la societat, perquè a través d'ells se satisfà la necessitat humana del reconeixement social. Per què són necessaris els rituals? Pot existir una societat sense ells? Roger Canals és antropòleg visual.
2: El ritual obeeix a una necessitat social. I aquesta necessitat social té a veure amb la importància de periodizar la vida, de dir, a partir d'aquí comença un nou cicle, hem acabat la Patum, ens veurem a la Patum que ve, per tant, crees com un capítol en la teva vida, però el ritual també té una funció molt important, que és definir i cohesionar un grup social. És gràcies als rituals que definim qui som i que definim com ens relacionem amb els altres. I qui diu els altres, diu tipus de persones molt diferents. Evidentment, els veïns i veïnes de la nostra localitat,

però també pot ser la població en general en un sentit molt més abstracte. La Patum, en aquest sentit, té una dimensió identitària molt important. Serveix per definir també qui és i què vol ser una persona de Berga en el món global d'avui dia, inclús dins l'àmbit català mateix. Per tant, el ritual té aquesta importància. El ritual serveix per definir qui som i qui volem ser.

estava sentint així com si hagués de ficar-me sota el cap ara mateix. Ja en el moment que ens posen el cap ja ha sigut relax. Saps que et posen a la teva posició, ho fan rotllant, tu no fas res, estàs allà esperant. Només esperant a veure quina música et tocaran.

mires endavant quan saltes i veus la plaça que està platòrica i dius, jo ho he anat tot, ho he de clavar perquè estic aquí representant-ho, estic aquí al mig, tinc aquest rotllo i ho he d'aprofitar.

0: i només estic pendent de puntejar bé, ja com m'havia ensenyat el meu pare, marcar bé el pas i seguir bé el ritme, marcar bé el punt de creu i marcar el curt del llarg, que es diferencia el curt del llarg.
1: Patrimonis, el patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
2: A banda de les funcions pròpies de les comparses, un dels principals objectius és el de procurar que la transmissió generacional es mantingui de manera continuada i inalterable. És a través d'ells, veritables experts en l'execució dels balls i les diferents comparses, que les noves generacions comencen a integrar-se a la festa, aprenent les tècniques i els secrets que cada element de la Patum comporta.
0: Per mi els nanos són les meves arrels, jo he crescut amb ells, el meu pare ja els ballava, ho he viscut des de petita i els he ballat des de sempre. Quan estic a dins el cap, moltes vegades penso en les persones que hi han passat i en les que hi passaran. És algo que et deixen i és algo que tu passaràs a la següent generació i que l'has de preservar i que l'has de mantenir intacte d'alguna manera.
3: Entenc que això és un sentiment, és una cosa que es porta a dintre. Si jo ho vaig heredar del meu pare i espero haver-ho fet bé els anys que ho he pogut fer. Almenys ho he intentat fer amb passió, però no m'agradaria que els meus fills ho fessin obligat. No perquè jo porto l'àliga, el meu fill o la meva filla ha de portar l'àliga sí o sí, perquè entenc que s'ho han de guanyar també i s'ho han de treballar com tothom que ha volgut ballar l'àliga ho ha fet.
4: Hòstia, Roger. Això és el segon salt.
5: Tu sóc jo, què?
4: Això és el segon salt de la primera tanda.
5: De tu aquí?
4: Sí, perfecte, Albert.
5: Aquí sempre són moments una mica...
4: Atenció, de la sí, plaça.
5: Impacients.
4: Atenció, també s'ha costat.
5: Sempre a tancar. Jo fa molts anys que estic ja allà sempre acompanyant-lo quan fa el salt i també fa anys que estic allà amb la comparsa dels Toros i Cavallets fent ruedo, estant amb ells, convivint amb ells i bueno, al final doncs sí que quan surts a la plaça i dius, hosti, vaig a fer el meu primer salt de la Patum, no?, amb els Toros i Cavallets. I estàs una mica nerviós, i a més si ho fas amb el teu pare, sí que bueno, estava molt, molt content i emocionat, i la veritat que va ser per mi un dia inoblidable que no oblidaré mai, vaja.
6: Feia anys que ho estava esperant poder-ho fer, tenir l'edat per poder-ho fer, doncs va ser jo penso que un somni, que tots dos esperàvem que pare i fill poder fer un salt plegats d'una comparsa que estem molt identificats com són els Tucs i Cavallets. I per nosaltres va ser emocionant i sobretot una satisfacció molt gran que se'ns va complir aquest somni, que podíem fer un salt plegats pare i fill a una plaça tan repleta de gent amb un corpus d'un dijous al vespre.
5: Aquí surt.
6: Sí, no, bé. Sí que ja es va costant, doncs, a mesura que vas fent anys, doncs, al final, però amb il·lusió que saps que hi haurà una persona que ho continuarà i que et representarà perfectament i gaudirà de la festa com he estat gaudint jo durant tots aquests anys.
4: Bé, això em posa la pell de gallina, Roger.
5: Quan s'apaguen les llums,
4: això és impressionant, eh?
7: Jo el que sento quan s'apaga el llum és aquell cop de realitat, aquell cop de contundència de dir, ara aquí ja comença tot. Vull dir, ara la broma s'ha acabat, però el que sents, bueno, és, no sé, una tensió, però traduïda en un aspecte positiu. I la compenetració que tens amb l'acompanyant, si el salt va bé, és fantàstica.
8: No penses mai de veure la Patum. T'has tan enamorat d'ella que és impossible.
2: En el desenvolupament de la Patum a la plaça de Sant Pere veiem una progressió dramàtica increixendo. Un clímax molt espectacular que clou amb l'epíleg final. El salva els plens. Només té lloc a la nit. El nom de plens prové del fet que els diables van plens de foc. És, sens dubte, el major espectacle de la Patú. S'apaguen els llums de la plaça i, saltant els acords d'una música enardidora composta per Joaquim Serra entre 1888 i 1890, s'encenen els 1.000 fuets que duen els 100 plens que participen en l'espectacle. La plaça de Sant Pere sembla convertir-se en un autèntic infern. L'espectacularitat dels plens de Berga ha donat lloc a descripcions com la d'Agustí Ferrer. Pel qui els veu, l'infern. Pel qui els fa, la glòria del cel. La de Josep Armengol, per aquí, són el moment culminant de la Patú, l'apoteosi de la festa.
9: Ah, ha vist que els plens, sí senyor.
8: És un miracle fer la... un miracle, això. Ara mateix, veus aquí acabar les imatges d'aquests plens. Ara veuràs que s'abracen tots. Jo amb el meu fill no ens hem abraçat mai tant com amb la Patum, vull dir, ni a casa. Vull dir que quan ho vivim és que acabes el salt i t'abraces i fas tot, però és que sents una emoció i una alegria tan gran que és d'estimació i d'amor molta. Jo, esclar, fa tants anys sí que me'n recordo el primer salt encara, dintre de tot, perquè era jovenet, molt jove. El meu avi... Si tu em veus emocionat, el meu avi, és que... Per ell era una bogeria. T'emociones de veure'ls. Pensar en ell. Penso en tot. M'emociona veure'l i pensar en el meu iaio.
1: Patrimonis. Una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
2: Diuen que la Patum és una festa tan intensa que costa d'explicar si no es viu en primera persona. Gràcies al testimoni dels patumaires. Rosa Maria Castillo, fotògrafa. Caral Casellas, Nans Vells. Moi Segado, aligot. Estanis i Roger Triviño, turcs i cavallets. Joan Sala, cap de colla dels plens. Josep Cuberes, saltador de plens. Gràcies a Llibert Fortuny pels arranjaments i la música en directe des de la plaça de Sant Pere de Berga.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: S'ha avançat la campanya del cereal a Ponent, que ja ha arrencat. Les màquines segadores ja treballen a les zones de secà del Segrià amb xifres de quilos i preus similars a les de l'any passat. La diferència, però, és que els costos s'han disparat arran de la guerra al Pròxim Orient, sobretot pel que fa al combustible i als adobs. Lleida, Estela Busoms.
2: Estem parlant d'uns 4.500 quilos per hectàrea i preus al voltant dels 200 euros la tona. Hi havia certa preocupació per les altes temperatures que va fer l'abril, per si podrien haver afectat el rendiment, és a dir, la quantitat i qualitat dels grans del cereal quan encara s'estaven formant, però de moment en aquestes primeres finques el resultat és força bo. També hi han ajudat les pluges de l'hivern i la primavera. Ho explica la CN el gerent de la cooperativa del FES, Josep Ignasi Molló.
3: Les perspectives, se ven los cereals molt, molt bé, el que feia patir que les calors de l'abril no haguessin afectat a la qualitat. Però el que ens ha entrat fins ara surt bé de quantitat i bé de qualitat.
2: El president de Saja, Pere Roquer, assenyala un altre factor que de forma recurrent fa baixar la collita en algunes zones de les comarques de Ponent.
4: Tindre en compte també la fauna cinegètica que ha destrossat molts camps de diverses comarques d'aquí de Lleida, sobretot per la culpa de la fauna del conill, que tant afecta a diferents comarques d'aquí la província de Lleida.
2: No obstant això, des d'Unió de Pagesos alerten que els preus són similars, però que els costos de producció s'han disparat. Per tant, al final, els números per als productors no seran bons. Ho ha dit en declaracions aquesta emissora Santi Caudevilla, responsable del sector del sindicat agrari.
5: Sobretot gasoil i adobat disparats. Tots els derivats del petroli pues estan disparadíssims. Se perdran en extensions entre 400 i 600 euros per hectàrea segurs al cultiu d'hivern.
2: També alerta que la calor tan intensa d'aquest final de maig sí que tindrà efectes negatius en la collita que encara no hagi començat, sobretot a les zones de regadiu.
1: Agència Catalana de Notícies.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: On les cançons lliguen amb la història.

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972-51-1268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656-19-70-62.
2: Festa repartidor d'esperança. Festa voluntari del telèfon de l'esperança.
3: Si et complau ajudar els altres, si t'agrada escoltar i disposes de 10 hores al mes, pots ser una veu amiga. Una veu que escolta i atén a les persones que truquen en moments d'angoixa, preocupació o solitud.
2: Obtindràs una dosi de satisfacció i felicitat que no t'imagines. Truca'ns al 93 202 0260. Prens nota? 93 202 0260.
3: Festa repartidor d'esperança. Hi ha tanta gent a la que podràs ajudar. Telèfon de l'esperança. Sempre hi trobaràs algú.
4: En el 107 de la FM.
5: Què és per a tu una llar? Per nosaltres, una llar és alegria. És on comparteixes i busques tranquil·litat. Una llar és amor, intimitat i on passa la vida. Però sobretot, una llar ets tu i tot allò que et fa sentir.

La festa d'ofertes de primavera d'Amazon ja és aquí amb ofertes increïbles. Per a que en Cesc es posi a caçar ofertes en lloc de fer la feina de casa. S'ho mereix. És el moment d'estalviar moltíssim en electrònica, aire lliure, llar i molt més. Passa, Cesc! Torna a la feina! Un darrer cop d'ull a les ofertes d'Amazon abans que... Uau, quina oferta! Més informació a Amazon.es.

0: Ahora te explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Com potser no m'ha explicat, però ho has de viure. Gran Jonquera. Les millors ofertes i totes les marques que vols, juntes en un espai més ampli i renovat. Troba tot el que necessites. Moda, complements, supermercat, restauració. Amb més de 3.000 places d'aparcament gratuït i pet-friendly. Vine al Gran Jonquera. Vine al País del Shopping.
4: La cultura és un punt de trobada. Entre rel i moviment. Entre identitat i comunitat. Entre un puf i el silenci. Entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.
5: No me vengas pidiendo perdón.
6: El duet Fangoria actuarà el pròxim 9 d'agost a la Ciutadella, en una nit que també comptarà amb la presència de Nancy Rubias. El grup format per Alaska i Nacho Canut, una de les grans icones del pop electrònic estatal, presentarà el seu nou treball, La Verdad o la Imaginación, el seu primer disc en una dècada. A més, el concert servirà per repassar alguns dels seus èxits més coneguts, com A quien le importa, Rey del Glam o No sé qué me das. La vetllada es complementarà amb l'actuació de Nancy Rubias, la banda liderada per Mario Vaquerizo, coneguda pel seu estil irreverent i pels seus espectacles que combinen música i posada en escena. Les entrades per al concert a través del web del festival. Amb aquesta nova incorporació, els Sons del Món tanca una programació que inclou noms destacats com Pablo Alborán, Joan Dausà, Rosana o Sergio Dalma, així com diverses nits destacades del pop-rock català amb grups com Gossos, Lacs amb Busto i Els Amics de les Arts.
2: Simplement brutal.
7: Sigues la meva veu.

0: I parlant d'emocions.
1: 99.
2: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
3: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.

0: Toni.
1: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
2: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
3: Va defensar la literatura catalana a Espanya. Carles Riba i Bracons va néixer a Barcelona el 23 de setembre del 1893. Tot just va acabar el batxillerat, va publicar una traducció de les Bucòliques de Virgili. Va estudiar Filosofia i Lletres i el 1916 es va casar amb la poeta Clementina Arderiu. Llavors fa de professor de l'Escola de Bibliotecàries i sota la protecció de Josep Carner treballa de traductor per l'Editorial Catalana. Tradueix clàssics grecs i romans, però també d'altres com Edgar Allan Poe. I finalment s'hi posa amb obra original i pròpia, Estances, el 1919.
4: Penso en el cor i en l'orient de la perla encara marina, en el somni que l'endevina i que l'ull massa ric t'esment.
3: A Riba li va costar fer-se un nom com a poeta perquè era conegut com a traductor i com a professor. Acostuma a passar. Però Riba, després d'ensopir-se una mica, se'n va estudiar a Alemanya i a Grècia. Obté la càtedra de grec de la Fundació Bernat Metge i això li permet traduir els clàssics professionalment. El segon llibre d'Estances surt el 1930. Mentrestant, també conrea la literatura infantil. I llavors arriba la guerra i ha de fugir. Just abans havia estat nomenat vicepresident de la nova institució de les lletres catalanes. Durant l'ocupació nazi, volta per França i el 1943 torna a Barcelona. A la ciutat de la postguerra, Riba publica poemes com Del joc i del foc, Salvatge cor i Esbós de tres oratoris. Riba esdevé també portaveu dels intel·lectuals catalans enfront dels castellans que volen intentar entendre. Recorre Espanya amb vocació divulgativa. Aquesta feina la farà fins que mori, el 12 de juliol del 1959. L'acabaven d'anomenar director de la Fundació Bernat Metge.
2: Lletres d'or.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La dificultat per accedir a un habitatge ha disparat últimament les donacions entre familiars de Catalunya, una via que l'últim any Climent Sabater ha crescut per sobre del 20%.
2: L'any passat les donacions es van disparar un 22%, el doble que el conjunt d'Espanya, fins fregar les 23.000, segons les dades dels notaris catalans. Una tendència que es manté el 2026, amb un increment al primer trimestre superior al 20% i amb més de 6.000 donacions signades entre gener i març. La crisi de l'habitatge i la dificultat per accedir a un pis per part dels joves és el darrere d'aquest augment, segons la vicedegana de

0: Catalunya. El 2025 es van autoritzar 144.000 i de lleuger descens de les herències del 2% amb 60.000 adjudicades, una situació que s'estabilitza després dels pics que hi va haver amb la pandèmia.
1: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
4: La pregunta.
5: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: Estimem i construïm. Desitgem, descobrim, gaudim i transmetem.
1: Connectar amb la ciutadania i ser motor d'impuls del català.
0: Potenciem.
1: Són dos dels grans objectius del nou pla estratègic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
0: Imaginem, creiem, vivim i connectem.
2: Ràdio Vilasacra des d'aquest punt de Catalunya.
3: Ràdio Vilasacra.cat.
1: Els detalls del nou pla ja es poden consultar al web de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
4: Sentim la comunicació local.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost de les intervencions amb un pressupost total de 200 milions d'euros, uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
1: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vintena amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. L'executiu de Salvador Illa també ha defensat el Pla de Pobles, una nova ajuda similar però enfocada als municipis de menys de 5.000 habitants i que ha impulsat arran de l'acord amb Esquerra per als pressupostos. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
3: De la mateixa manera que el govern va decidir recuperar el Pla de Barris per acompanyar la transformació dels nuclis històrics de barris densament poblats, de ciutats mitjanes i grans del nostre país, ens semblava que havíem de trobar un instrument específic per poder acompanyar els municipis més petits o els municipis amb més dificultat que afronten altres tipus de problema.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: Això és...
1: És meravellós.
0: Consells per dormir saludablement. Dorms les hores suficients? Les persones de 18 a 64 anys haurien de dormir entre 7 i 9 hores diàries. Procura anar a dormir i llevar-te sempre a la mateixa hora, també els caps de setmana. Practica una rutina relaxant abans d'anar a dormir, com llegir o escoltar música. Evita l'ús de pantalles. Les migdiades poden aportar energia, però si a la nit et costa agafar el son, limiten la durada. Fes activitat física diàriament, però evita fer-la vigorosament unes hores abans d'anar a dormir. Adequa el dormitori amb una temperatura d'entre 16 i 20 graus centígrads. Evita els sorolls i l'excés de llum. Dorm en un matalàs i amb coixins còmodes. Un bon matalàs té una vida mitjana de 9-10 anys. Utilitza la llum per ajudar a gestionar el rellotge del teu cos. Evita la llum brillant durant la nit i exposa't a la llum del sol durant el dia. Evita l'alcohol, les cigarretes, les begudes estimulants i els sopars pesants a la nit. És bo acabar de sopar 2-3 hores abans d'anar a dormir. Un ambient tranquil, lliure de dispositius electrònics, ajudarà a preparar el teu cos per al repòs. Si no pots dormir, aixeca't del llit i fes una activitat que et distregui fins que et vingui la son. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
2: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
3: Secret de l'amor. Jordi, 55 anys. Maite, 50 anys. 32 anys, casats.
4: Jo em sento enamorada, encara que porti 32 anys casats. Em sento enamorada. Ell em fa sentir així, amb una mica de màgia. Jo dic que m'ha mimat molt, però m'ha mimat en el sentit de que si he volgut fer cosetes més o menys importants, les ha valorat molt, m'ha empenyat, vinga, endavant, fes. Si cada dia al matí, abans d'anar a treballar, és una borrada, m'arreglo i em poso un canvi a les arracades o alguna cosa, em diu, ai, aquestes arracades que t'has posat et queda molt bona, estàs molt guapeta i tal. Això cada dia.
5: Però no, diferent, sí, i ens ho diu. Jo crec que diferents en el sentit de que sí que volem treballar cada dia per nosaltres. Sí. Vull dir, no... cada dia ha de ser diferent, cada dia ha de ser nou, cada dia, el que deia ella, jo sempre li dic que cada dia ell està enamorat, l'estimo, però enamorat d'aquella cosa estranya que ningú sap explicar el que és, aquella bogeria, aquell... Diga que ja és hora de plegar que es trobem, ha de ser de cada dia. Crisi, per dir-ho així, no, mal moments... Jo diria que segur molt petits en mal moments, perquè vull dir, quan ha vingut algun, allà esperem, o parlem i l'arreglem. Vull dir, no dura dues hores, va.
4: Però els petits moments que segur que haurem tingut que parar i parlar, gairebé tots han vingut per les relacions externes amb la família.
5: Jo si tingués que dir-li a algú, primer que sigui ell mateix.
4: Exacte, jo anava a dir això,
5: Que sigui molt transparent.
4: Que sàpigues, com en el mateix moment en què un diu com està, doncs que sàpigues ser escoltat. I que quan tu t'expressis, aquella persona sàpiga comprendre que com no ets igual que ell, potser no pensarà en quin moment igual, però que et deixi parlar, que puguis ser escoltat, tenir una llibertat, ser persones lliures. Quan més lliure sigui jo, més treballaré per ell i al revés també.
6: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
7: Oh, és meva.
8: No, és meva.
7: Meva.
8: No, és meva.
9: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
10: La calaixera més musical.
7: Uau, deixa!

0: I parlant d'emocions.
1: 79.
2: Ara farem un petit experiment. Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
3: Frere Jaca i la litotomia. Gairebé tothom coneix el Frere Jaca, o germà Jaume, un monjo que ha passat a la posteritat pel fet de ser un pèl mandrós. A la cançó infantil que protagonitza, les estrofes es repeteixen en forma de cànon, de manera que les campanes que criden a l'oració van sonant, i al final, quan la cançó s'acaba, ens quedem sense saber si el monjo s'ha llevat o no s'ha llevat. Probablement no. La cançó, originalment en francès, es pot dir que és universal. Té versions en moltes llengües, i més d'una versió en català. Hi ha diferents teories sobre què vol dir. Alguns defensen que critica la vida que feien els frares dominics. D'altres opinen que originalment es burlava dels jueus o dels protestants. I altres estudiosos han investigat si aquest famós Frere Jaca podria ser un cirurgià litotomista del segle XVII. Litotomia ve del grec litos, que vol dir pedra, i temno, que vol dir tallar. Frere Jaca Beaulieu es dedicava a això, a tallar per treure pedres de la bufeta. Era un litotomista. En aquella època, els cirurgians no tenien ni el prestigi ni els mitjans tècnics que tenen ara, i Frere Jaca oferia els seus serveis de manera ambulant. Tot i uns coneixements d'anatomia limitats, va inventar un mètode d'operació que va fer avançar la cirurgia. Es diu que en 19 anys d'exercici va operar uns 4.500 malalts de pedra i uns 2.000 d'hèrnia. La relació entre els dos Frere Jaques, el de la cançó i el que treia pedres de la bufeta, no s'ha pogut confirmar. Tampoc sabem si el compositor Marem Maré va ser intervingut pel Frere Jaque cirurgià, però al compositor li van treure una pedra i té una obra titulada justament Quadre de l'operació per treure un càlcul, que narra com si fos una auca cantada, ni més ni menys que una operació per extreure càlculs renals. No em direu que no és un tema ben curiós.
2: Tanca els ulls.

0: Des de la ràdio municipal pionera...
1: He descubierto una cosa terrible, señora. Mi madre engaña a mi padre.
0: Passant per les ràdios escolars...
2: Hola, som el Danis i la Carla, i ara parlarem d'excursions del Col·legi Seix d'Estanar.
0: Fins la cinquantena d'emissores lliures que escapaven de qualsevol tutela i presentaven els moviments alternatius i antisistema de la societat, com una lliure que el 79 ja abogava per l'objecció de consciència.
3: Sí, els objectors de consciència, ja tornem a estar aquí una lliure després de tres precintos i moltes aventures.
0: Un patrimoni únic, segons el professor Sintoniqui.
4: Jo crec que aquest arxiu és únic al món per la singularitat de la ràdio a Catalunya. I això el fa únic i diferent.
0: Un llegat obert a noves incorporacions que vol ser un primer pas cap a la creació d'un museu de la ràdio a Catalunya.

0: Òptica i Audiologia Universitària us ofereix...
1: Si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
2: Ui?
1: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
3: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
4: T'agrada el que fem? Com ho milloraria? Què proposes? La colla de Ràdio Vila-sacra?
5: Caiguts del cel?
4: Esperen les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
6: Xarxa audiovisual local.
7: A l'Alt Empordà.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.

0: sabies que...
1: Per què sentim els efectes de l'embriaguesa tan ràpidament al beure alcohol? Alcohol és el nom genèric d'una família de molècules d'hidrocarbur similars a la gasolina i el gasoil, però amb dos àtoms addicionals, un d'oxigen i un d'hidrogen. L'alcohol que bevem per desinhibir-nos posseix dos àtoms de carboni i rep el nom d'etanol. L'etanol és una molècula polar. Les molècules d'aigua també són polars. Mentre que un extrem de la molècula d'alcohol s'assembla a l'aigua, l'altre extrem és bri d'hidrocarbur. S'assembla a l'estructura dels olis i les molècules de greix de la membrana que envolta les cèl·lules del nostre cos. I aquí rau la clau de la rapidesa en què ens afecta l'alcohol. Aquesta semblança és la que permet a l'alcohol eludir les defenses de les membranes cel·lulars i, gràcies a que són molècules petites, poden colar-se per la paret cel·lular de l'estómac i entrar directament al torrent sanguini.

0: Decathlon. No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to play?
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La Martina ens convida a berenar un bon poema acompanyat de pa i xocolata. El sentim?
3: Hola, sóc la Martina Molino Pascual. El poema que he escollit es diu Pa amb xocolata. Jo he escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'ha cridat l'atenció. Pa amb xocolata. Un bon tros de xocolata, un bocí petit de pa, són la solució més bona per berenar. El pa sempre allarga massa la xocolata. Fa curt i així el compte de l'abella mai no surt. Però si no surt el compte, tant se val que res no hi ha com el pa i la xocolata per berenar.
2: Quin poema més bo! Tan bo com el pa amb xocolata. Gràcies, Martina. Fins al proper Embaladits. Adeu!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El 21% dels adolescents entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots han utilitzat vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar Comunitària, la CANFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi s'ha fet en una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creu que els nous productes del tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CANFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
2: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc, que són els que arriben a la joventut pues amb un vaper a la boca, no?
1: L'enquesta de salut i tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vapers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i els ajudarà a deixar de fumar.
2: I el que li passa a la majoria, a més del 80% de les persones que ho fan, és que es transformen en fumadors duals, és a dir, continuen consumint nicotina via tabac convencional i, a més, li afegeixen el vàper.
1: Lozano creu que el govern espanyol ha de legislar en aquests tres àmbits per reduir el tabaquisme i protegir els menors.
2: Augment d'espais, augment de preu i una regulació protectora envers la publicitat que es veu a tot arreu i de manera molt, molt descarada, no?
1: En general, el percentatge de fumadors es manté estable al voltant del 16% dels enquestats.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: A Ràdio Vila-sacra et donem la teva dosis d'energia i bona música tot el dia.

0: dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
3: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
4: Vinga, som-hi!
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Bueno, s'ha anat posant les músiques temps a les orquestes, que s'anomenava Tot quedava bé. I una dita te'l puc dir, un rellotge de sol que havien d'aquest fet amb un com en rajoles de coloraines de València que en deia no, no va dir i ves per feina.
1: Deixa un missatge.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
9: Ràdio Vila-sacra.
8: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
9: Ràdio Vila-sacra.
8: Pels compromesos, pels que ho tenen tot, pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
1: Ràdio Vila-sacra.
8: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
9: Ràdio Vila-sacra.
8: Pels joves calvos. Per les dansaires.
1: Ràdio Vila-sacra.
8: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

Si creus que tens un problema relacionat amb sorolls, olors, animals, obres, impagaments, gestió de comunitat, familiars, escolars o conflictes de convivència o civisme, pots adreçar-te al Servei de Mediació Ciutadana. Els professionals del Servei de Mediació i Gestió de Conflictes us poden ajudar a resoldre problemàtiques que es puguin generar entre el veïnat, entitats, família o desavinences en les relacions personals, entre d'altres. Les persones expertes en la gestió de conflictes t'ajudaran de manera gratuïta a resoldre'ls.

0: comença. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Sense dolor, a casa i acompanyat. Quan jo estic dient això, tothom que ens escolta m'entén perfectament. Sense dolor, a casa i acompanyat.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: O ara o mai.
6: Per alguna raó és la Vila Sagrada.
0: I som per ajudar.

Estàs a 4 síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. Etalentum. A Etalentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. Etalentum. Next to people. Next to companies.

0: Tarragona. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munner.
1: Un dels cims de l'evolució tecnològica de l'últim mig segle ha estat la robòtica. La creació de ginys amb un disseny més o menys humà, és a dir, androide, pensats per fer certes tasques o substituir els humans en les feines que requereixen una gran precisió, sovint impossibles per a una persona. Parlem, per exemple, de braços mecanitzats en una planta de fabricació d'automòbils. Però per saber com neix la robòtica, val més que ens expliquin els que en saben.
2: Jordi Grífol, enginyer informàtic i especialista en transformació digital.
3: Diria que a mitjans del segle XX és quan va agafar gran importància, sobretot en el món de la indústria, el sector industrial, diguem, la manufacturació de cotxes, de màquines al voltant de la indústria, que va ser quan es va realment llançar, no?
1: I la intel·ligència artificial és part de la robòtica. El pare n'és el britànic Alan Turing.
3: Podríem equiparar-la al seu naixement amb l'Alan Turing, amb la Segona Guerra Mundial, i sota els auspicis dels serveis britànics, no?, va desenvolupar uns algoritmes, no?, per desencriptar tots els missatges dels alemans.
1: I a partir de llavors se'n va disparar l'ús i l'estudi. La diferència entre robòtica i intel·ligència artificial es troba en el fet de limitar-se a complir estrictament i de manera repetitiva una ordre, robòtica, o bé afegir-hi decisions en funció de les circumstàncies i estar-hi preparat, intel·ligència artificial. Tant l'una com l'altra estan molt presents a les nostres vides i encara ho estaran més. Un exemple.
3: Tota l'evolució de lo que és la tecnologia de chatbots, dels bots, no?, a través de la veu, a través del reconeixement facial, etcètera, etcètera, tot això és una determinada intel·ligència artificial que pot interactuar, pot estar dintre en un moment determinat d'un robot i a partir d'aquí fer certes actuacions.
1: A les màquines que són capaces de fer això se'ls han introduït prèviament respostes possibles a través d'algoritmes, però també fan més coses.
3: L'aprenentatge de les pròpies màquines. Màquines que aprenen d'elles mateixes. Màquines que quan fan alguna cosa que han pres una decisió, se la guarden i han après d'aquella decisió les seves aplicacions possibles, no? I a partir d'aquí, les properes interaccions que puguin tindre, les tindran en compte. Això és un procés molt semblant a l'humà.
1: És evident que els humans reproduïm a les nostres creacions, a les màquines, el que fem nosaltres. Els veurem i ja els veiem en quiròfans.
3: Avui en dia ja tenim quiròfans on hi ha intervencions robotitzades, és a dir, hi ha aparells, no?, que poden ajudar el cirurgià o el doctor. En el moment que pots consultar-ho a una base de dades global, que puguin prendre decisions, que puguin interactuar inclús amb altres especialistes, això pot ser amb persones i serà amb algoritmes.
1: A la medicina i en molts altres camps.
3: Tots els cotxes t'incorporaran tecnologies noves. Els assistents virtuals, tu amb la veu, podràs dir que el cotxe faci alguna cosa o que interactuï, per exemple, amb la teva companyia d'assegurances o amb el taller si el tens que portar o amb el restaurant perquè et reservi taula o que et faci una trucada amb aquest restaurant perquè puguis reservar la taula.
1: Però, com tot, té el seu vessant més negatiu.
3: Tener tecnologia és poder, no? Per què? Que a través del reconeixement facial de persones ho magatzemen i en el futur prendran decisions de concedir hipoteques o no, de concedir beques o no, o de posar problemes perquè si pots aconseguir un lloc de treball o no, per controlar des del punt de vista del que serien els ciutadans, no? I és molt perillós.
1: I enmig de tot plegat hi ha un altre concepte. El de la internet de les coses.
3: Jo ara, en aquests moments, tinc un micròfon aquí al davant, no? Més enllà podria haver-hi una cafetera i més lluny, no sé, una nevera, no? Pues els tres aparells podrien estar interconnectats de forma que podrien entendre que vull un cafè o vull la llet que està a la nevera i això, pues, tot està automatitzat, no? Això no és robòtica, això és internet de les coses, això és interconnectivitat a través de sensors.
1: Com a les cases domotitzades. Admetem-ho. Depèn de com, tot plegat pot fer una mica de por i pot recordar-nos escenaris com l'Orwellià 1984. De fet, durant bona part del segle XX s'ha fantasiejat amb un futur amb robots incontrolables, sobretot al cinema, amb pel·lícules com Saturn 3 o Terminator.
4: Fueron las máquinas, computadoras de defensa, conectadas a todo, lo controlaban todo. Aprendieron demasiado.
1: Ja sabem que la ciència-ficció sempre recorre a la realitat del moment per avançar-se al futur. Potser ens caldrà estar atents perquè la cosa no se'ns escapi de les mans.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'actual tensió internacional evidencia com els discursos de confrontació i odi es poden acabar normalitzant també en el dia a dia. En aquest context, la taula del tercer sector social ha estrenat la campanya És odi per alertar de l'augment dels discursos discriminatoris. Toni Conde.
2: Terroristes. Tot això és odi. Aturem-lo.
3: Així sona la falca que denuncia els discursos d'odi. La campanya És odi de la taula del tercer sector social alerta sobre l'augment d'aquests discursos. Mitjançant testimonis reals, la iniciativa busca ajudar a detectar i combatre l'odi. La campanya s'ha presentat aquesta setmana, quan tot just falta un any per a les eleccions municipals, per advertir dels riscos dels missatges polaritzants en campanya. Xavier Trabado, president de la taula del tercer sector social.
4: Hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi i que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les, i a les persones en situació de pobresa, i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari.
3: La campanya pretén reforçar la capacitat crítica de la societat per saber identificar i contrarrestar els discursos d'odi.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.
7: Sentim la comunicació local.

Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera.

0: vestida de nit. Per molts, l'havanera més bonica. Bonica ho és, com popular. De les més conegudes darrere clar, de les havaneres top a Catalunya, com el meu avi. Us parlem avui de Càstor Pérez, compositor de vestida de nit. Bon dia, Martí.
1: Hola, macos. Un plaer parlar-vos avui d'en Càstor Pérez, que no només va escriure una havanera preciosa, va fer molta feina en favor de l'havanera. Ja ho veureu.
0: Molt interessant conèixer més enllà de l'obra del compositor.
1: Sí, Càstor Pérez va ser molt més que un compositor d'havaneres. De fet, masses no en va escriure. Càstor Pérez Dis va néixer l'any 1955 a Coll de Nargó, fill de pares gallecs, d'Orense, concretament del poble Correxousa. De nen, va viure en diversos llocs de la península, fins a instal·lar-se definitivament a Palafrugell.
0: Clar, si vas a parar a Palafrugell, hi ha moltíssimes possibilitats de coincidir amb el món de l'havanera.
1: Sí, diuen que als 17 anys hi comença a involucrar. S'incorpora al grup Port Bo.
0: Un moment. Port Bo, en 17 anys? Quina entrada més directa al món de l'havanera. Arribar i moldre. Pam! Directament a formar part d'un dels grups capdavanters de l'havanera.
1: Sí, va entrar-hi amb en Xiqui Ramon, que es van unir amb Pitu Rompos, els fundadors Ernest Moretó, Carles Mir i Josep Xicoira. 5 anys més tard, els fundadors del grup fan un pas al costat i deixen els joves al capdavant del trio Port Bo, deixant a Càstor Pérez la direcció musical del grup. Escoltem-nos, canten l'havanera, Temps perdut.

0: Que gran en Càstor! Arriba al càrrec de director del grup i, clar, fent una gran feina, oi?
1: Sí, va ser-hi durant 22 anys, arribant a enregistrar 6 treballs discogràfics. A l'any 1994 deixa Portbó i funda el trio d'Avaneres, Cao Bana, Enfonso Carreras i Pere Veí. A l'any següent marxa en Pere Veí del trio i ara és un duet. És Caliu, es titula. Nom que resulta que coincideix amb el d'un altre duet i 2 anys més tard es canvia pel nom Duet. L'any 2001 el duet passa a trio amb la incorporació de Lluís Bofill. Escoltem ara l'Havanera, el pirata Joan Torrelles, pel grup Duet.

0: Gran feina la d'intèrpret. Només cantava en aquestes agrupacions?
1: No, en Castor ja des de Portbou cantava i tocava la guitarra als grups d'Havaneres. El 2003, al costat de Pere Molina i Xavi Joan Ama, crea el grup d'Havaneres l'Empordanet, darrer grup del que forma part i n'és director musical. Escoltem com canten l'Havanera, la Havana se llama Elena.

0: Veig que va formar part de diversos grups d'havaneres. Tenia inquietud per crear iniciatives d'aquest tipus.
1: Sí, el seu darrer projecte, sense deixar el grup l'Empordanet, va ser la creació de Cubacant, al costat de Neus Mar i Enric Canada, amb la intenció de treballar les primeres havaneres cubanes per a veu femenina, amb un espectacle titulat L'essència de l'havanera. Aquesta seria el seu darrer projecte, ja que Càstor Pérez mor a finals de l'any 2010.
0: Gran recorregut el d'en Càstor Pérez per grups d'havaneres, però hem dit a l'inici d'aquest episodi que va fer diverses coses per l'havanera. Què més va fer a part d'interpretar?
1: Va escriure havaneres, no masses, però de gran qualitat. Va investigar sobre l'havanera. Va publicar dos llibres, un titulat Port Bo i l'altre L'havanera, un cant popular. L'any 1989 va ser nomenat coordinador dels estudis per l'havanera a la península. Va fer a més conferències al voltant del món de l'havanera. Finalment dir-vos que va publicar 13 discos en total, 6 amb Port Bo, 4 amb Duet, 2 amb l'Empordanet i 1 amb Cubacant.
0: Gran història la d'en Càstor Pérez. Excel·lent feina en favor de l'havanera. A tots els nivells. Creador, intèrpret, divulgador i sobretot amant de l'havanera. L'1 de novembre de 2021, al migdia, la Fundació Ernest Morató va inaugurar una placa dedicada a en Càstor Pérez a la plaça del Port Bo de Calella de Palafrugell, col·locada just a un dels murs exteriors de la taverna de Can Batlle. Acabem amb la seva obra magna, Vestida de nit, amb ell a la guitarra i la seva filla Sílvia a la veu.

0: 012. La millor resposta.
1: Mira aquest pis. Reformat, dues habitacions, dos banys, ben comunicat.
2: Però el preu és massa alt, no et sembla?
1: Em pensava que els preus dels lloguers estaven regulats.
0: Tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer? Saps què és una zona de mercat residencial tensat? T'agradaria consultar l'índex de referència del preu del lloguer? Si estàs buscant un pis i vols informar-te sobre aquestes qüestions i moltes d'altres, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

aquesta setmana és notícia a l'Alt Empordà. El feminicidi de Figueres activa les alertes pels errors de la justícia en el control dels agressors reincidents. L'assassí tenia antecedents i va ser posat en llibertat dos cops. Tot i haver agredit en dos dies la víctima, una dona trans, i haver vulnerat una ordre d'allunyament. Dues botifarres de l'Alt Empordà, entre les millors de les comarques gironines. La carnisseria Palai de Sant Climent Sescebes, en la categoria tradicional, han guanyat el primer concurs convocat pel Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les comarques gironines. La carnisseria Gironell de Girona, en la categoria creativa, ha quedat en la primera posició i el segon premi ha estat per a la carnisseria Roca de Ventalló. Al concurs s'hi van presentar un total de 35 propostes. Llers denuncia una plaga d'abocaments i inicia vigilància amb càmeres itinerants amb els agents rurals. La gent incívica no s'atura de generar desordre. Ha hagut d'afrontar la recollida de residus detectats en 23 punts del terme municipal, amb la previsió de retirar fins a 63 tones de deixalles. Girona, entre les 15 províncies on menys s'aprova l'examen pràctic de conduir. La demarcació millora del 46% al 48% d'aptes en la prova de circulació i fa més exàmens que l'any anterior, però continua per sota de la mitjana estatal. La conca de la Muga està fràgil, aigües en mal estat, davallada de fauna i estrès hídric. Una diagnosi d'Aïa d'En Salvem Empordà posa sobre la taula l'estat del riu i proposa mesures de futur per garantir el cabal i el bon estat. Cabanes accelera la instal·lació de càmeres arran de l'onada de robatoris. El municipi ha celebrat un ple extraordinari a petició de l'oposició per tractar de seguretat del poble. La Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic s'uniran en un gran esdeveniment enogastronòmic a Figueres. La nova proposta se celebrarà el primer cap de setmana d'octubre a la Rambla. Cada setmana el recull destacat de les notícies a casa nostra en breus blocs. Atenció!

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: De camí a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
1: Veig, veig.
0: Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
1: Ja no arribo.
0: Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
1: Plàtans i iogurts.
0: I per tot això,

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Toc, toc. Connecta't al territori.
2: Volem compartir petons que connecten.
3: Exclusives Ràdio Vila-sacra.
2: Connectem petons.
4: Aquí, sensació.
5: El secret de l'amor. Josep, 77 anys. Maria del Pilar, 77 anys. 7 anys festejant, vivint cadascú a casa seva.
6: Vivimos cada uno en nuestra casa, todavía ahora.
7: Y tres días bueno, en un puesto y
6: cuatro en otro.
7: Y cuatro en otro.
6: Tiene su casa, yo tengo la mía, tiene que conservarla, tiene también sus hijos, y si tiene unas nietas preciosas.
7: La filla bastante bien, la filla menos complicada, que por cierto se para. Pero hoy digo que es una cosa que es un mateix el que ha de fer el pas. Es aquella parada del cupido, que dius, ¿qué ha pasado? Si això només es té als 20 anys, als 25, i a mi als 70 anys m'ha d'agafar aquesta eufòria de veure aquesta persona i trobar-me bé i anar al cine amb ella. I quina felicitat. I arribar a casa i el primer que fa és telefonar. Oye, Pilar, ¿qué haces? Pues mira, acabo de llegar y estoy viendo el fútbol. I a cap d'un rato torna a trucar a ella. Oye, i així el telèfon ha sigut la tercera unió o aliat d'aquest amor que se sent als 70 anys, que era necessari. 70 anys, perquè la veritat és que jo era dels que deia que l'amor no es perd mai.
6: Sí.
7: I llavors, amb una orella dintre i per l'altra, ets tu, ets el papi del Josep, que estima aquesta senyora. Per tant, la Montse que se n'ha anat ja no pot tornar. Jo sol no puc estar, per tant, necessito una companyia que m'estimi.
6: Todo el mundo se alegra muchísimo. Sabían que yo estaba sola y que no me gusta la soledad. Y no sé, no frecuentaba sitios para conocer a nadie. Y al salirme esta oportunidad, pues todo el mundo se alegra mucho.
8: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: I parlant d'emocions...
2: 81.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Portbou.
1: El Portbou que començava a cent de Sant Quirze es creix, pagant-li el delme del peix sostret a la mar més brava, avui viu el seu abril amb 100 anys dins de la xarxa, seguint en precisa marxa el joc del ferrocarril. El joc que ha donat la vida i ha tornat acollidor a Portbou, el vell Portbou d'una mar engallardida. Amb carrers escalonats en relleixos on la vinya posaven els ceps la pinya dels negres i dels moscats. I a baix el moll, amb la platja com una falç que presum de segar garbes de llum en l'escuma de l'onatge.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. Eren empreses proveïdores de material com ara DOPS, ventilació, llums o sistemes de rec pel cultiu de marihuana. Marc Bayón és sotsinspector dels Mossos.
2: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
1: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia ha trobat albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Durant mesos van vigilar els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven als magatzems.

0: Els dimarts a les 11 de la nit.
1: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Silenci! Silenci!
1: Llargs i curts.
2: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
3: Hola, sóc la intel·ligència artificial de Talent You Hiring. T'ajudo a optimitzar la selecció de personal, estalviant-te temps i recursos. Faig entrevistes en qualsevol idioma, a qualsevol hora. I mai demano cafè ni vacances. Puc analitzar centenars de candidats en minuts i donar-te dades clares. Però la decisió final sobre qui contractes sempre és teva. Prova'm gratis a talentyou.ai.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Ràdio Vila-sacra, tot un programa de programes. Ho entens?

0: Zero d'Igualtat. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, què tal? Es trobàvem a faltar, sí, com tothom ho diu, és veritat, us trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar a la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes, i ei, benvinguts! Vinga, molta força!
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
0: Repetiràs.
1: Defineix tranquil·litat.
4: No et preocupis si no ens vols escoltar.
3: Eh?
4: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
3: Ostres, tu!
4: Així de fàcil és la situació.
5: Ho veieu?
4: I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
3: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

0: Doncs bueno, Robotech, estic aquí impacient per saber exactament què és el que sabré avui, tal com em deies a la teva presentació.
1: Avui sabràs molt, Xavier. Almenys podràs decidir.
0: Podré decidir el què?
1: Podràs decidir el que vols saber.
0: Podré decidir el que vull saber?
1: Sí, avui tindràs més informació per valorar, per mesurar i per tenir present si tot el que et diuen i de tot el que te n'enteres és tal com et volen fer creure.
0: Ui, Robotech, ja m'estàs liant.
1: Tinc dos braços metàl·lics, els veus?
0: Home, clar que els veig.
1: Molt bé, a l'esquerra tinc una cosa i a la dreta en tinc una altra. Una de les dues és una enquesta i l'altra, Xavier, és una entrevista en profunditat.
0: No t'entenc.
1: Que ets un burro, tria quina mà metàl·lica vols, la dreta o l'esquerra?
0: Dues coses em portes avui?
1: Sí, la d'avui serà per avui i l'altra serà per la setmana que ve. I les dues van del mateix tema, Xavier.
0: Molt bé, molt bé. Doncs mira, amb l'esquerra.
1: Que no et passi res. Seu, Xavier, i escolta.

0: bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: De ràdios i emissores de televisió hi ha a mils. De Radio Vilasacra, només Radio Vilasacra. Per què ens hem d'enganyar a aquestes alçades?
1: La Municipal.
2: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
3: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
4: I és que Ràdio Vilasacra és molta ràdio.
5: M'interessa.
6: Quan fa que no vas al dentista?
7: Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
6: Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
8: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
9: Sentiràs la diferència.
10: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.

0: cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
8: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
9: Sempre al costat de la cultura.
10: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
11: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
12: Associació Rempen Flimfla.
13: Associació Remplen Flimfla. Ho entens ja?
14: Doncs això i així de clar.
15: Des de Girona.
16: I parlant d'emocions.
17: 48.
18: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
19: Gent Ràdio Vila-sacra.
20: Estalvi a tot arreu a bon preu i Esclat. T'ho posem fàcil. Aprofita les millors ofertes. Lots Estalvi i més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70%. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personals.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació. Doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra.
10: Ràdio Vila-Sacra.
11: Ràdio Vila-Sacra. Ràdio Vila-Sacra.
12: I parlant d'emocions...
13: 96.
14: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Que diu que tenim la democràcia? Doncs és mentida per mi, perquè havent-hi un rei no pot haver-hi democràcia. El va posar en Franco, que a França els hi van dir que o marxaven o passaven per la guillotina. Encara perdura, que això ja ho sé segur. No veràs a França cap rei, eh? Jo no veig que sigui una democràcia havent-hi un rei. Els reis, res de res. I si pogués, tampoc ho pagaria. Bueno, doncs ja està.
4: Adéu. Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Mare meva, quins oients que tenim.
7: Doncs sí, oients com cal.
6: Clar que sí.
8: Però què vols?
6: No, no, increïble. Abraçada gegant.
8: Us estimo.

0: en les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
3: Hola, sóc en Guillem. Avui us faré la recomanació d'un llibre. En concret, un manga. Es titula One Piece. L'autor es diu Eiichiro Oda, que actualment té 94 mangas i es diu que en tindrà més del doble que ara. A mi m'agrada molt perquè, a part de que m'encanta l'anime i el manga, la història va d'un pirata que es diu Luffy. I a mi, des de petit, m'han agradat els pirates. One Piece té molts de valors, com l'amistat, la confiança, el companyerisme. I deixant a part els valors, és molt divertit llegir els mangas. Espero que us hagi agradat la meva recomanació i que us enganxeu a la fantàstica història de One Piece.
4: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
5: El Centre LGTBI de Barcelona t'ofereix ajuda, assessorament i orientació amb qualsevol tema relacionat amb el col·lectiu. Entra a barcelona.cat/centrelgtbi i informa-te'n. El futur ja és present.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Desarticulen una banda internacional amb ramificacions a Catalunya que creava programes informàtics per fer estafes bancàries. La Policia Nacional, l'Europol i la Policia de Hannover i autoritats també franceses han deixat al descobert el mètode de frau i l'entramat per blanquejar els diners de les estafes que feien a través de la compra de criptomonedes. Tres dels dos caps de l'organització vivien a Barcelona i a Sitges. Eren homes joves amb un perfil tècnic avançat. Ho ha explicat aquesta emissora l'inspector encarregat de la investigació.
2: Eren persones que tenien estudis en enginyeria, estudis en informàtica, eran personas formadas aquí en Europa, tenían un perfil técnico de alta capacitación. Estaban viajando por Europa, por Marruecos, se alojaban en hoteles de lujo, eran propietarios de vehículos de alta gama y al final residían en zonas privilegiadas, Sitges, por ejemplo, o en zona privilegiada de Barcelona. Al final era un ritmo de vida por encima de la media.
1: La banda facilitava a altres delinqüents eines i credencials bancàries robades perquè fossin ells els que executessin el frau. I a través dels canals de missatgeria, l'organització enviava l'accés als anomenats kits de phishing, que incluïen bases de dades bancàries, els usuaris i també les contrasenyes de les víctimes. D'aquestes operacions, l'organització en cobrava una comissió. Els investigadors creuen que les estafes podrien superar els 4 milions d'euros.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
1: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
0: Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Propostes en xarxa.
3: A Constantí, a pocs quilòmetres de Tarragona, hi ha una obra mestra de l'art paleocristià, el conjunt romà de Sencelles. Entre les seves particularitats hi ha una estança que es conserva en la seva totalitat, on podeu contemplar el mosaic de cúpula de temàtica cristiana més antic del món romà. Un viatge que ens transporta fins al segle IV després de Crist. Ja fa temps que patrimoni i tecnologia demostren que són una bona combinació, tant que ens permeten descobrir aquesta petita joia històrica i artística d'una manera diferent. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ha dissenyat l'activitat en l'aire de la cúpula de Sencelles, una visita molt especial a aquest conjunt romà que fareu amb unes ulleres de realitat virtual. D'aquesta manera podreu apropar-vos tant a la cúpula que, com aquell qui diu, en podreu acariciar els detalls. I és que només aixecant la vista en l'aire ja quedareu embadalits amb el mosaic. Està format per prop d'un milió de tesseles i en el seu moment de màxima esplendor cobria per complet l'interior de la cúpula. Només us faran falta uns minuts d'atenció per identificar-hi alguns dels temes que s'hi representen. Hi trobareu una escena de cacera, d'altres extretes de l'Antic i el Nou Testament, com ara l'Arca de Noé, o les estacions de l'any. Cada diumenge al matí, a Constantí, podeu reviure l'època romana endinsant-vos a la cúpula de Sencelles amb unes ulleres de realitat virtual. Trobareu més informació sobre aquesta proposta al web del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, www.mnat.cat.
1: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Com ja bé sabeu els que formeu part d'aquesta gran família que és Ràdio Vila-sacra, des del 2019, que vam començar a crear un arxiu audiovisual de sensacions, tenim de tot. Tenim més de 50.000 arxius de música, poesia, humor, curiositats, records, cuina... En fi, què us haig de dir jo a vosaltres que no hagueu comprovat ja personalment? D'aquí els motius que nosaltres continuem junts, fent col·lecció, junts fent camí, junts fent història. Avui m'he preguntat si seria possible, a més de tot el que ja tenim, fer un arxiu de notícies. Bé, no de totes les notícies, sinó d'aquelles notícies que dius, carai, tu, quina notícia. Bé, només m'ho he preguntat, Esclar, només això. Només m'ho he preguntat.
1: Notícia del 26 d'octubre del 2021.
2: Els agents rurals han capturat aquest dilluns 3 dels 14 vedells fugits fa 3 setmanes d'una explotació ramadera del Guerri a la Noguera. Els han anestesiat i els han tornat a la granja amb un helicòpter. Els propers dies seguiran buscant la resta d'animals perquè provoquen danys als camps. Lleida, Roger Segura.
3: Els drons han permès localitzar 10 dels 14 vedells escapolits i aquest dilluns més d'una desena d'efectius dels agents rurals s'han desplegat per mirar de capturar-los. Finalment n'han pogut atrapar 3, els quals han adormit amb darts de teleanestèsia. Els han embolcallat amb una xarxa i els han retornat a la granja amb un helicòpter. S'ha optat per aquesta opció perquè són animals d'uns 400 quilos i perquè es mouen per zones de difícil accés amb vehicle. Ara els agents rurals esperen que la resta de vedells es tornin a agrupar per intentar capturar-los els propers dies. Els animals estan ocasionant danys en diverses finques de panís de la zona i hi ha agricultors que han presentat denúncia als Mossos d'Esquadra.
0: Qui ha dit que un vedell no pot anar amb helicòpter?

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes, si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any. Avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida, i cap a les Terres de l'Ebre poden arribar als 38 graus, temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
7: La pregunta.
8: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: Simplement brutal.
2: Ràdio Vila-sacra 107.0.

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions...
0: 75.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Hola!
4: Què tal?
5: La ràdio de Vila-sacra és...
6: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
7: Veniu!
8: Són de confiança, són d'aquí.
9: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions...
3: 97.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: La paraula, la raó i la veritat.

0: Els continguts més originals i variats.
1: Ràdio Vila-Sacra.
0: L'entreteniment més ampli.
2: Ràdio Vila-Sacra.
0: Les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local.
1: Ràdio Vila-Sacra.
0: Diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Departament de Salut ha iniciat al Gironès un pla pilot per incorporar el diagnòstic de l'ull gandul en les revisions de les criatures de menys d'un any i mig. Les primeres proves les fan a l'Àrea Bàsica de Salut de Salt. Fèlix Martín.
2: L'Àrea Bàsica de Salut de Salt fa de laboratori de proves durant un mes i han citat les famílies dels 120 nens i nenes de fins a 18 mesos que en depenen per fer la revisió de ben petits. Ho ha explicat Belén Pérez, l'adjunta a la direcció de l'àrea bàsica.
3: Fem aquests 120 nens d'aquesta mostra per després saber realment tenir dades, i la idea és que més endavant ho incorporarem a la revisió de creixement en salut dels 15 mesos, que aquesta prova la farà la infermera pediàtrica. I si això funciona, entenem que altres centres s'acolliran a aquest projecte.
2: Després de la prova, alguns pares han destacat la iniciativa. En sentim dos, la Xan, pare d'una nena de 15 mesos, i la Fara, mare d'una altra nena que té un any i mig, que diu que no ha estat gens complicat.
4: No, estava molt fàcil. Hi ha l'atenció amb els llums de verd i vermell. Pots mirar els resultats i directament, i és ràpid.
5: És important per als pares, sobretot. Normalment no ho fan moltes proves d'aquestes. I sí, quan ens ha dit això, hem vingut.
2: Si se'n fa el tractament a temps, l'ull gandul es pot revertir. Afecta entre un 2 i un 5% de la mainada.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
6: Seleccions musicals per emportar-se.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: D'entrada, bon dia, amor. Amor meu, vida de la meva vida. Aliment imprescindible dels meus sentiments. Fragància desitjada dels meus somnis. Què tal, què tal, què tal? Mira, nosaltres us hem trobat a faltar. Molt, molt, massa. Els dies corren, els temps passen, les hores volen, i a sobre no ens esperen, tu, no esperen a ningú les hores. No ens esperen ni a nosaltres, que només fem que estimar-nos, sense més intenció que estimar-nos. Sense més intenció que compartir coses, que viure el dia a dia de la millor manera possible, sense rotllos raros, sense manies, sense enveges. Potser per això avui us hem volgut parlar una mica de la por. La por a perdre algú que t'agrada, la por a perdre algú que estimes, la por al perill, la por a la inseguretat. La por.
1: La por.
0: La por. Mm-hmm. Molta por, la por, no?
1: Jo tinc molta por.
0: A què?
1: Ah, en parlarem.
0: Aquí és la cosa que tens més por de totes.
1: En parlarem.
0: Por per por, por. En parlarem.
1: En parlarem.
0: Vosaltres teniu por d'una manera fàcil avui en dia? Què és el que us fa més por? La inseguretat, el perdre la feina? O potser el que us fa més por és una pel·lícula de por? Ah, carai, i la mort? Morir-se? Us fa por morir-se? I encara més lluny me'n vaig jo. Creieu que després de la mort hi ha alguna cosa més o no? I si hi ha alguna cosa més, què deu haver-hi? De quin color deu ser? Qui ens deu esperar? Serà divertit o no? Digues, digues.
1: Bueno, doncs esperar que el que direm sigui d'utilitat. No d'informació, eh? O sigui que és a dir que es pugui posar en pràctica pel qui li sembli practicable. I si no li interessa practicar, doncs el distregui de l'avorrida, absurda monotonia quotidiana.
0: Veus? Doncs ho intentarem tot seguit perquè aquest programa sigui un mes a afegir a ja la llarga col·lecció de capítols que us anem oferint fàcilment. Tot i el que ja sabem.
2: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.

0: de dilluns a divendres, músiques preferides. Per compartir amb tots vosaltres.
1: Sempre Ràdio Vilassar.
2: Bon dia.
3: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
4: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
5: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina. Dic, ai... Oh, això corre, corre. Amb l'ordenador, escolta, ja me n'entego de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
2: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
6: Veig el lluentor que fa permet ser un dia maco. Ara vindran els avis Lluís.
2: M'ho imagino.
7: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
2: Petó!
7: M'alegra tant de sentir-te que escolta.
8: Cada dia fem un pas endavant.
4: Bueno, pots comptar.
3: Molt bé, doncs.
0: És K25. K25.
9: Comença a Erin i Vell.
10: Amics de la gent gran.org.

0: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.

Estàs fent un tràmit per internet i no tens surts? La Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana ofereix diferents eines i serveis per facilitar la realització de tràmits. L'assistent virtual és un bot que s'activa de manera automàtica quan detecta un error en la tramitació i guia el ciutadà per resoldre'l. El web de suport a la tramitació concentra en un sol espai tota l'ajuda necessària explicada de forma senzilla i amena. També pot rebre suport per als teus tràmits a través del telèfon 012. 012, la millor resposta general.

0: les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Dilluns a les 11 de la nit.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Coneixes la freqüència. Per tot el poble, per tota la comarca, per tot el món. Marca la diferència.
2: Toques la guitarra o el saxo i a casa se't queixen? Amb les cabines d'aïllament acústic d'Estudio Bricks podràs tocar el teu instrument musical preferit amb total llibertat. Les nostres cabines t'ofereixen el màxim aïllament acústic del mercat, més de 45 decibels. L'escola de música Corideu, Love of Lesbian, Tony Mateo i Dani Nelo ja confien en nosaltres. Recorda, Estudio Bricks.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Millorar la mobilitat, crear espais més sostenibles i dinamitzar l'economia són els objectius de DIN, un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per reutilitzar les dades existents i transformar-les en nous serveis. Més informació a edin.es.
2: Què necessites avui?
3: Pare, vull que em portis al lloc més divertit del món on puc jugar tot el dia sense parar. Visitar els meus amics de Sésamo Aventura, pujar a la muntanya russa més alta d'Europa, a les atraccions més divertides, descobrir mons exòtics,
4: PortAventura, més del que imagines. Consulteu les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.
5: 100% Empordà.
6: Som aquí.
7: Ràdio Vila-sacra.
6: Obrint esperances. Som aquí. Buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí. I ets tu qui ens hi ha portat. El teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
8: Gràcies.
9: Gràcies.
8: Gràcies.
9: Gràcies.
10: Moltes gràcies.
8: Gràcies.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
9: Gràcies.
11: Moltes gràcies. Gràcies.
9: Gràcies.
8: Gràcies.
9: Gràcies.
8: Gràcies.
11: Gràcies.
9: Moltes gràcies.
13: Radio Vila Sacra, sencillamente.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes, si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any. Avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida, i cap a les Terres de l'Ebre poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
7: La pregunta.
8: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
9: Parla. Parla com una barcelonina.
10: Parla com un lleidatà.
11: Vols parlar de rocioners? Parla.
12: O com una pallaresa.
13: Parla tortosí, ja sigues de Vinalló o de Capredó.
14: Parla com un alicantí.
15: Ralla com un maonès.
16: Xerra com un mallorquí. Xerra.
17: I no deixis de parlar garrotxí.
18: Ni tarragoní.
19: Enrona, gralla, ratlla, xerra, parla. Parla com vulguis, però fes-te escoltar. Passa't a Parlem Telecom i sumem les nostres veus per fer sentir el que volem per casa nostra. Parlem, perquè és la meva.
7: Boeci, el gran pensador llatí, va deixar dit que la música està lligada a nosaltres d'una forma tan natural que no podem deslliurar-nos d'ella encara que vulguem. És aquesta una frase magnífica que resumeix, en certa manera, el que ens passa a nosaltres. Un temps de ràdio on reivindiquem la música com un plaer, però alhora també com un vehicle per aprendre, per reflexionar i, en certa manera, per fer-nos millors. Un espai on la música mai ve sola, reflexions, poesia, biografies i, per què no, anècdotes, de vegades, són l'embolcall perfecte. En tot cas, i això ho tenim molt clar, és sempre música que val la pena ser escoltada amb atenció.
20: I parlant d'emocions...
21: 47.

0: I parlant d'emocions.
1: 71.
2: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
3: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
4: L'equip d'atenció primària de Salt ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com a ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot i pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys d'edat. Destinen 74.000 euros addicionals per arranjar els camins afectats pel temporal Harry a Palamós. El temporal va causar molts desperfectes a camins, rieres i vorals i aquesta injecció serà necessària per poder refer tot el que les riuades han malmès. S'ha iniciat la fase participativa del procés d'elaboració del nou Pla Local de Joventut d'Olot. El Torín ha acollit sessions amb professionals i entitats per anar afinant les accions i estratègies del nou document, que ha de servir per impulsar polítiques destinades als joves de la ciutat, la creació d'un Consell Municipal de Joves i habilitar un espai per a joves a una antiga fàbrica són dues accions que des de l'Ajuntament creuen que poden ajudar. Víctor de Paz Mena presenta una mirada sobre el temps de la Segona República, la Guerra Civil i la Revolució Obrera a la vila. El llibre parla dels anys 30 a Sant Joan de les Abadeses i tots els trets distintius que van viure el municipi a diferència d'altres punts del territori. Empúria Brava comptarà pròximament amb un nou punt d'informació turística i espai immersiu a l'edifici Girasol, un dels edificis més emblemàtics de la Marina. Castelló d'Empúries ha iniciat les obres per modernitzar l'atenció als visitants i potenciar la promoció turística al municipi. Un grup d'alumnes de quart de primària de l'escola Safurcanera de Blanes ha creat una gimcama familiar per donar a conèixer els principals atractius patrimonials de la vila i fomentar el turisme familiar. El projecte, batejat amb el nom de Blanes Us Espera, posarà a disposició gratuïtament a l'oficina de turisme.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Calla aquí.
3: Sí.
4: Jo sóc actor de doblatge i li poso veu al Vegeta a Bola de Drac.
5: Jo sóc actriu de doblatge. A mi segur que em reconeixes com la veu de la Julia Roberts.
6: Jo sóc el detectiu Conan.
7: Però també sóc la Scarlett Johansson. Sóc actriu de doblatge.
8: I tu? Vols pertànyer a una professió apassionant? Vine a Sony Lab School, l'escola de doblatge del Vallès.

0: Benvinguts a la ràdio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
2: Contestador 972-51-1268.
1: Pots dir el que realment et dongui la gana.
2: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.

0: Palau, Vilajuïga, el Castell de la Garriga, el Castell de Carmençó, Tirampets, a Castelló. Moltes gràcies.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai. I ara?

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.
2: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
3: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
4: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
5: M'interessa.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i, per això, extrema les precaucions. De moment, només ha detectat 7 infeccions, una de les quals mortal. El cap de l'OMS, Tedros Adhanom, demana un alto al foc al Congo per controlar la malaltia. Burkina Faso, Elia Borràs.
2: Ja fa uns dies el país va suspendre el transport tant terrestre com aeri des de la República Democràtica del Congo, però han fet un pas més i han tancat la frontera. Les úniques persones que podran creuar-la són els equips humanitaris i mèdics, i així ho ha explicat un responsable de la Secretaria Permanent del Ministeri de Salut d'Uganda.
3: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'Ebola autoritzats, les organitzacions humanitàries, el transport d'aliments i mercaderies i la seguretat. Però tot això estarà sota estrictes controls sanitaris i protocols de supervisió a través de la frontera.
2: El mateix responsable ha anunciat que els mitjans hauran de sensibilitzar la població sobre el virus durant almenys 30 minuts al dia. Es tracta d'una de les tasques principals per evitar les notícies falses que circulen sobre el virus. Tedros Adhanom ha dit que el Congo viu en un xoc catastròfic entre la malaltia i el conflicte i ha demanat un alto al foc immediat.

0: per evitar el desplaçament massiu i l'accés als equips mèdics a les zones afectades. La província d'Ituri, on hi ha l'epicentre de la pandèmia, és a més de 3.000 quilòmetres de la capital, Kinshasa, i és gairebé impossible arribar-hi per carretera. Es tracta d'una zona minera amb molta activitat extractivista i en conflicte entre l'Estat i els grups rebels pel control dels recursos naturals que té el país.
1: Ràdio Vilasacra.
2: Davant un futur tan canviant com incert.
3: A la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll. També tens Ràdio Vilasacra per triar on només tenim sensacions.

0: viatge en el temps.
1: Ràdio Vila-sacra. Tot un programa de programes.
2: Un programa amb molta potència.
3: Oloraràs la seva força.
2: Un programa amb ironia.
4: Continua usted tomándose la broma?
2: Un programa...
0: Per tenir-lo sempre a mà.
2: Un programa...
5: D'un sabor excel·lent.
2: Un programa on...
6: No importa què passi.
1: Tot un programa de programes.
2: T'agrada?
3: Sí!
7: Ningú no et dona tant.
2: Sens dubte. No sé si...

0: ¿Dónde está Radio Vila Sacra que se quite Sálvame y la madre que los parió? Te lo dice Belén Esteban y punto.
1: Quan dorms, quan t'arregles, en tot el que fas cada dia, perds minerals que el teu cos no genera. Pots recuperar-los hidratant amb Font Vella. Una aigua mineral natural amb més de 10 minerals essencials com el calci i el magnesi, que a més ajuda a mantenir-te actiu per seguir amb el teu dia. Font Vella, omple't de minerals, omple't de vida.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vila-sacra és el remei.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Jo era un espermatozoide.

ens visiten les clientes, i ens visiten les clientes, amb marits esmarilats, que falta de cosa fresca i olé, estiren els congelats. L'un en demana una terça, l'altre en vol.

0: I parlant d'emocions.
1: 41.
2: Anem a temes difícils.
3: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
4: Paraules de nen.
5: Hola a tots, som l'Hugo, la Laia, en Jofre, la Júlia, en Joan i en Dylan.
6: Tot seguit escoltarem l'obra Sinfonia del Rioja del gran músic austríac Josep Haydn. Diuen que aquest músic tenia un gran sentit de l'humor. Va anomenar el rioja pel seu ritme de tic-tac, tic-tac, del segon moviment amb el fagot i instruments de corda. Que original, esperem que la gaudiu tant com nosaltres.

0: Escolta, és la segona vegada que troco.
1: Ai, senyor.
2: És especial.
1: No, fantàstic, eh?
3: Sí.
1: No, no, perquè ja tothom diu que ets... Vaja, que ets molt maco.
3: Sí.
0: Escolta, és la segona vegada que troco.
1: Quedo sense paraules, de vegades, amb tanta humanitat, amb tanta emoció i amb tants bons amics i amigues que hem fet tots aquests anys.
3: Sí.
4: Només, com que no he tingut la fortuna, doncs, ni de poder vindre aquí, recordo molt el dia que vaig vindre amb la Carme, ho recordes, no? I bueno, i moltes coses, i moltes trobades que hem fet, i tal.
2: És especial.
3: Sí.
5: Refer els camins que ja hem trepitjat i trepitjar-ne de nous per buscar les coses essencials que se'ns apareixen sota les formes més impensades.
1: Quedo sense paraules, de vegades, amb tanta humanitat, amb tanta emoció i amb tants bons amics i amigues que hem fet tots aquests anys.
3: Sí.
6: Jo us escric des d'Escòcia i em deu sentir com a casa.
7: Ria i és desconnexió, i sobretot...
8: Jo la veritat és que us escolto sempre per culpa de la meva nòvia.
9: Quan tinc un dia de merda i escolto un dels vostres programes, sóc feliç. És casa, viure, desconnectar, sobretot. És un raig de llum quan surto de treballar.
10: Són fantàstics tots els col·laboradors.
1: Ens enamora, eh? Això sí que és una droga forta, eh?
0: Escolta, és la segona vegada que troco.
11: Jo només volia dir que sempre he sentit a dir que la família toca la que toca i els amics es trien. Bueno, doncs vull que quedi clar que si jo hagués pogut triar de família tindria la mateixa que tinc i que estic molt contenta i molt satisfeta de ser una de les meves
1: salles. Molt bé, que jo també m'apunto! Ai, senyor!
12: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fas...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Qui no té una passió? És curiós, però en aquesta vida, qui més qui menys té una passió? El que és important és poder-la tirar endavant. I és que a vegades aquesta passió et sorgeix a la cantonada.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Endavant, porta'ns la teva passió.

0: Atenció al Festa Festa.
1: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
0: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
1: Festa Festa.
2: Amb Amadeu Carbó.
3: I parlant d'emocions.
4: 39.
5: Anem a temes a Disney.
6: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
7: Festa i fires.
8: Fira?
7: L'Alt Empordà i Girona,
8: sí,
7: en general, sí, són pioneres i capdavanteres en l'organització i la realització de les millors fires de Catalunya. Proves tinc, eh?
8: Sí.
7: Mira, escolta. Mira.
8: Que t'ho ha dit, no?
7: Aquí, mira, què posa, aquí, mira què posa aquest paper.
8: Oh, ostres, sí, Déu-n'hi-do.
7: Què posa aquest paper? Girona, la número
8: Girona,
7: 1.
8: La número,
7: La número 1 en fires i festes.
8: I tant, veus, la pionera. Sí,
7: veus,
8: sí.
7: I mira que aquí baix que posa. L'Alt Empordà, superior.
8: Superior.
7: Alt Empordà,
8: superior.
7: Superior.
8: Tradicional. Casolà.
7: Emblemàtica.
8: Maca.
7: Emblemàtica.
8: Emblemàtica.
7: Que carai, que carai de vulgar dir emblemàtica.
8: Emblemàtica.
7: Tu saps que la fira del mercat de carrer...
8: La fira del mercat de carrer.
7: Sí, del mercat de carrer.
8: Sí.
7: No del mercat d'una habitació.
8: No. Vale.
7: La fira del mercat d'una habitació, que no. No, la del mercat de carrer es fa a la Bisbal d'Empordà.
8: Ah, sí?
7: Sí.
8: Anirem.
7: El primer de maig. El primer de maig tu vas a la Bisbal, sí, d'Empordà i a la fira del mercat de carrer.
8: Ah, on anirem? Jo t'haig de dir,
7: digues,
8: que a Brunyolà... es fa la fira de la baralla... De la, no, la, de la baralla no, eh? De la ballana.
7: La de la baralla també seria maca, eh? Sí. De què va aquesta fira de baralles?
8: De baralles.
7: Aquí, a veure qui... A veure qui s'abaralla amb més estil.
8: Això, aquesta fira de la ballana, la tenim el primer cap de setmana d'octubre.
7: A Maçanet de la Selva, la fira de l'artesania es fa el primer de maig.
8: A Girona, les fires de Sant Narcís a Tots Sants...
7: De fires n'hi ha 33.000 i de trucades de telèfon 34.
8: 34.

0: A veure, que tenim una trucadeta des de Borrassà que ens diuen que diem moltes fires. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal?
1: Bé, gràcies a Déu.
0: Com es diu vostè?
1: Jo em dic Núria.
0: Núria, molt benvinguda, Núria, a casa seva.
1: Sí, gràcies.
0: M'està dient que diem moltes fires, però què passa? Digui.
1: Que aquí, a Borrassà, fem la fira de les flors.
0: Sí.
1: I vull dir, esclar, i no sento que ho comuniquin.
0: Bueno, quin dia es fa això, digui?
1: Esperar el dia de Corpus, perquè sempre corre. Corpus.
0: La tenien aquí,
1: hi haurà fira, després fan les catifes pel carrer, sí. I fan una exposició com de rams de flors, de camp i de, bueno, de silvestres i flors, doncs, de jardí, el que sigui. I queda molt maco. L'any passat va ser el primer any, estava una mica preocupats, però vam tenir molt i molt d'èxit.
0: Sí, però fixi's que també a Borrassà, pel que tinc aquí més a baix, que diu a Borrassà també es fa la Fira Internacional de l'Alioli.
1: Ah, també.
0: La segona quincena de maig.
1: Creixell. Ah. Però bueno, és Borrassà, eh?
0: És Borrassà.
1: Sí, participa
0: sí.
1: A Borrassà, també.
0: Ah, participa a Borrassà.
1: Sí, també.
0: Sí, bueno, la tenia aquí perquè estem una mica més a baix, perquè anem dient estonetes,
1: però bueno,
0: encara no havíem arribat, però nosaltres tenim en compte a Borrassà perquè la nostra comarca primer de tot.
1: Sí.
0: Sí o no?
1: Que sí, i tant. Veu. I tant.
0: Vostè que escolta habitualment o avui sempre, per casualitat?
1: Sempre. Jo com aixeco ja poso la ràdio.
0: Quan s'aixeca?
1: Sí, hasta la nit.
0: A la nit també, eh?
1: Sí, i tant. Pues a vegades no puc dormir i, miri, estant al llit, escolto la ràdio i penso així es pot tenir de son. Pues m'agrada molt també la cuina de la Maria.
0: Ah, la cuina de la Maria, sí, home, li agrada també. Sí. La coneix vostè, la Maria?
1: No.
0: Ah, no la coneix.
1: No.
0: O sigui, li agrada...
1: Segur que si la veiés, la dec conèixer.
0: La ràdio que estem fent li agrada.
1: Sí, m'agrada.
0: Bueno, doncs...
1: Hi ha cançons d'aquell temps, que jo ja no soc pas jove, i la veritat és que te recorden temps passats i, bueno, t'agraden molt. Molt.
0: O sigui, estem fent una bona ràdio.
1: Sí, a mi sí, m'agrada molt.
0: Doncs una abraçada molt forta des de casa seva, i que Borrassà per nosaltres està en el nostre cor.
1: Ah,
0: que ho tingui clar. I que qualsevol cosa que vostè vulgui donar a conèixer als nostres oients, aquí està la seva veu. Aquí. Només ha de fer el que ha fet ara, trucar.
1: Sí, moltes gràcies.
0: Un petó molt fort.
1: Gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes, si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any. Avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre, poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
5: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
7: Bon preu i esclat.
8: La pregunta.
9: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
10: Simplement brutal.

diuen el veí del tercer que viu sol, o el iaio a qui no hi ha temps de visitar. Sóc el tiet que es va quedar vidu. A prop teu, moltes persones grans patim la soledat. Gràcies per no deixar-nos sols.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Una curiositat veritablement intrigant és la paradoxa del viatge en el temps. Aquest concepte, que ha estat explorat a la ciència-ficció i a la física teòrica, planeja una sèrie de preguntes fascinants sobre la naturalesa del temps i la possibilitat de viatjar cap al passat o al futur. Segons la teoria de la relativitat d'Albert Einstein, el temps és relatiu i pot ser afectat per la velocitat i la gravetat. Això significa que, en teoria, si algú pogués viatjar a velocitats properes a la velocitat de la llum o apropar-se a un objecte extremadament massiu, experimentaria el temps de manera diferent en relació amb algú que no ho fes. No obstant això, aquí és on entra en joc la paradoxa. Si algú viatgés al passat i realitzés canvis, què passaria amb el curs dels esdeveniments? Podria canviar el passat i, per tant, alterar el futur d'una manera que causi contradiccions o paradoxes? Un dels exemples més famosos és la paradoxa de l'avi, en què algú viatja al passat i evita que el seu avi conegui a la seva àvia, la qual cosa, al seu entorn, evitaria el seu propi naixement. La paradoxa del viatge en el temps planeja qüestions profundes sobre la causalitat i la naturalesa mateixa del temps. Tot i que la física teòrica ha explorat aquestes idees, encara no s'ha demostrat que el viatge en el temps sigui possible en la pràctica i la majoria dels científics consideren que és altament improbable. No obstant això, el concepte segueix sent un tema apassionant en la ciència i la cultura popular, inspirant nombroses obres de ficció i debats sobre els misteris de l'univers.
1: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals,
0: distrae,
2: és molt important fer-ne difusió
0: i enganxa.
3: És que però on s'ha vist? És que bueno, RP, that's so scary, yeah.

0: Bé, i què voleu fer aquests dies?
1: Anar a una piscina caribenya.
2: Dormir en un hotel al Far West.
3: Volar a llocs d'un drac.
0: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
4: Apuja el volum.
5: La teràpia metabòlica per al càncer ja té càtedra. Cetira Ceres i la Fundació Quaes s'han unit a la Universitat de Barcelona per impulsar conjuntament aquest innovador tractament oncològic. La teràpia metabòlica revoluciona la forma de combatre alguns tumors. S'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient, augmentant l'efectivitat terapèutica i la qualitat de vida. Cetira Ceres, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
6: El marbre és un material noble, delicat, i ha de ser treballat per bones mans, per bons professionals, per especialistes. Marbres Fills de Ramon Caselles. Granit, pedra, marbres... Una llarga experiència t'ho garantitza. Marbres Fills de Ramon Caselles. Els trobaràs a la carretera de les Forques sense número de Figueres. Telèfon 972 50 34 83. Marbres Fills de Ramon Caselles. La qualitat.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Si teniu coses a parlar, més val que ens hi posem, eh? Ja podeu trucar pel que vulgueu.
4: 972-51-12-68.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Hola.
8: Tiene 5 nuevos mensajes y 5 mensajes guardados.
9: Soc el Marí de Santa Pau. Avui he apuntat Ràdio Vila-sacra. Soc el Marí de Santa Pau. Avui he apuntat Ràdio Vila-sacra. Soc el Marí de Santa Pau. Avui he apuntat Ràdio Vila-sacra.
10: Sí, has escoltat bé. Ens diu que és de Santa Pau, a la Garrotxa, i segurament has escoltat ja 4 missatges d'ella on gustosament ens explica coses de pagès. Com diem sempre, a Ràdio Vila-sacra, fets, no paraules. Hem superat les 3.500 trucades des del 2019.
11: Participa amb nosaltres.
12: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
13: Truca!
11: Repetiràs.
14: Això és...
11: És meravellós. Som aquí. Som amb tu. Perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Estic preocupat pel nou Real Decret de la Legionel·la.
3: Per què?
2: M'han dit que afecta tant a petits negocis com a grans empreses i no sé què haig de fer.
3: No pateixis. Truca a Fora Plagues. T'informaran i assessoraran sense compromís.
1: Gestionem, documentem i controlem la Legionel·la del teu negoci. Fora dubtes, fora problemes, fora preocupacions. Foraplagues.com i el 972 44 72 20.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La comissió d'investigació de la Dana a les Corts Valencianes es tanca amb les conclusions que han pactat el PP i Vox. El dictamen esquiva assenyala la Generalitat Valenciana i insisteix en la falta d'informació. L'oposició considera que el text és una farsa i un insult a les víctimes. València, Alba Barbosa.
2: La majoria del PP i Vox ha aprovat les conclusions de la comissió, un text que han defensat com a objectiu i rigorós, amb molt poca crítica cap al paper del govern valencià. La comissió es tanca poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els dos investigats en la causa, que el dia de la Dana eren els responsables de l'emergència. L'oposició considera que la comissió ha estat un insult cap a les víctimes. José Muñoz, dels socialistes, i Isaura Navarro, de Compromís.
3: Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral.
4: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar al Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
2: Les associacions de víctimes estudien una resposta al dictamen, consideren que la comissió ha estat una farsa i que ha servit al PP per apuntalar el seu relat polític. Confien, han dit, en la investigació del jutjat de Catarroja.
5: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer.

d'aquells filons carbons. I els miners estan ben negres amb tantes explotacions carbons. I què es tira les calderes quan es fan revolucions carbons.

0: Queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vila-sacra.
2: Tot és més bo.
3: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió. Amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat. On pots gaudir de moments inoblidables. A soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
4: Apuja el volum.
5: La tradició i la qualitat a cada plat. Restaurant La Muga de Vilanova. Especialitat en cuina catalana i plats de temporada. Restaurant familiar amb atenció personalitzada als seus clients. Local climatitzat. 4 sales acondicionades per a grups fins a 20 persones. La tradició i la qualitat a cada plat. Restaurant La Muga de Vilanova. Al carrer Major 26, a la sortida de Vilanova en direcció a Peralada. Pàrquing propi i arca ajardinada amb jocs infantils. Per reserves, trucar al 972 67 32 96.

0: Viu les vacances en família a la Costa Brava.
1: Al càmping Mas Sant Josep gaudiràs de 5 piscines i un ampli parc aquàtic, a més d'activitats esportives i animació per a totes les edats.
0: Allotjaments prèmium en un entorn natural privilegiat. Aquesta primavera regala't temps de qualitat amb la teva família.
1: Fes la teva reserva a campingmassantjosep.com.

0: Qüestions lingüístiques.
1: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vila-sacra.
2: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
3: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
4: Ho tens prou clar o encara et costa?

0: telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Doncs sí, que truqui el més valent, vinga!
2: A que truco? A que truco?
0: Bueno.
3: Tiene un mensaje nuevo. Y hoy ha recibido una llamada sin mensaje. Mensaje número 1.

0: Propostes en xarxa.
1: Heu pensat alguna vegada com seria viatjar en el temps? De moment no podem fer cap salt al futur, però fins al 22 d'abril d'aquest any, el Museu d'Història de Tarragona ens transporta cada cap de setmana a mitjans del segle XVIII a través dels ulls de Ramon Foguet. Ramon Foguet va ser canonge de la Catedral de Tarragona i ardiaca de Vilaseca. Es va convertir en una figura clau de la cultura tarragonina gràcies als seus coneixements il·lustrats i les seves publicacions. Una de les més importants és la il·lustració a la Tarragona del segle XVIII. Però a banda dels seus estudis i coneixements, Foguet era un apassionat de les antiguitats. Col·leccionava medalles, camafeus, quadres, ceràmica antiga i va convertir casa seva en un museu de visita obligada on ara nosaltres tenim l'oportunitat d'entrar. La Casa Castellarnau obre les portes perquè els visitants puguin veure el seu despatx, conèixer el personatge i descobrir els esdeveniments més rellevants d'aquella època. Cada dissabte i diumenge a les 11 del matí, visita teatralitzada a la Casa Castellarnau. En trobareu més informació al web tarragona.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Europa passa per una forta onada de calor i això afavoreix el consum de fruita d'estiu, que a més arriba amb molt bona qualitat estany. Sergi Balué, responsable de fruita dolça de Jarc.
2: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
1: La campanya ha estat tranquil·la, sense gelades, sequera ni pedregades, i s'espera, per tant, recuperar la plena producció, unes 400.000 tones. Pel que fa a la mà d'obra, de moment no es nota el procés de regularització de les persones migrants, com explica Carlo Aixut, d'Unió de Pagesos.
3: És un greuge, és una pena, perquè ara ja comencen a ser necessaris. La fruita de pinyol ha començat la campanya de la cirera i dels albercocs i comença a faltar gent.
1: Aixut confia que hi hagi més treballadors disponibles quan arrenqui el gruix de la campanya de la fruita.
4: Agència Catalana de Notícies.
5: Si no heu entès res, no és problema vostre.
6: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.

0: Original?
1: Sí.
0: Única?
1: Sí.
0: Creativa?
1: Sí.
0: Entenedora?
1: Sí.
0: Divertida?
1: I tant.
0: Intel·ligent?
1: Molt.
0: Innovadora?
2: La principal.
3: A més...
4: Sensacional.
3: Ei, a l'Alt Empordà.
1: Sí. Ah, quina sort.
5: Un espai de 5 estrelles.

si és davant de la nostra presència immediata. Quan més grata sents la sensació, visita'ns sempre que et vingui de gust, sense cap obligació. No tenim grans produccions, tan sols ens movem per il·lusions. No tenim cracs ni superdotats, només emocions d'aficionats. Humilment i sense esperar res a canvi, oferim experiments per la gent. És un estalvi per a tota la gent que vulgui sentir. Ràdio Vila Sacra, aquí la tens per compartir.

0: De oca a oca i tiro per què em toca.
1: Ara, a la casa dels avis, escolteu això.
2: Parcs de llegenda.
3: El Parc del Montnegre i el Corredor, situat entre les comarques del Maresme i el Vallès Oriental, és un lloc màgic on s'hi amaga una fantàstica llegenda, el Diamant del Serpent. Hi havia una serp amb un gran diamant al cap, que acostumava a banyar-se a un estany. Era l'únic moment en què es treia el diamant i se'l deixava a la riba. No hi havia ningú tan valent com per treure-li, ja que sabien que si ho feien no serien a temps de fugir i la serp els engoliria. El Daniel Rangil, escriptor i expert en tradició popular, ens compartirà pistes i anècdotes d'aquesta curiosa llegenda que s'explica al voltant del Parc del Montnegre i el Corredor. Benvingut, Daniel.
4: Hola.
3: Daniel, és gaire antiga aquesta llegenda, el Diamant del Serpent?
4: De fet, la serp deu ser l'ésser mitològic més antic de la humanitat. Fa uns 80.000 anys, abans que els homo sapiens sortissin del continent africà, ja teníem la serp com un símbol. I el serpent és una evolució de la serp. En l'imaginari popular, quan les serps arriben als 100 anys, en comptes de morir-se, fan una metamorfosi cap a aquest ésser superior, que és el serpent, que es fa molt més gros, li creix una llarga cabellera al clatell, adquireix el do de volar i se li forma el brillant de serp que li dona poders màgics i immortalitat. Per tant, l'origen d'aquesta llegenda es peta la nit dels temps. Pensa que els dracs xinesos, que en realitat són serpents, porten les famoses boles de drac que els donen el poder i la immortalitat, que és exactament igual que els diamants o brillants de serp dels serpents catalans. Al Japó també trobem històries d'aquestes. Al segle XIII, Marco Polo explica que en una execució al Japó, a 8 condemnats, no hi havia manera de tallar-los el cap perquè duien un brillant de serp i només quan els hi van prendre els varen poder decapitar. Llavors, que la llegenda s'hagi transmès per via oral en cultures del món tan distants ens indica que té l'origen en un temps molt remot. I que el Montnegre, 12 persones me n'hagin parlat, demostra com de viva ha estat la creença fins al segle XXI.
3: Però quina vinculació té el serpent amb el territori i amb el parc del que estem parlant avui, amb el Montnegre i el Corredor?
4: Bueno, podríem dir que indrets tan boscosos com el Montnegre i el Corredor són el lloc ideal on un serpent pot viure sense ser vist ni trobat. I com que hi tenen gorgs, fonts i rieres, troben l'aigua que els és tan indispensable.
3: I si pensem en l'imaginari col·lectiu, en parlaves ara també de dracs, parlem de serps, de serpents, són animals en general amb connotacions negatives. És sempre així? O a vegades podem veure aquests animals vinculats a característiques positives?
4: És que, clar, no podem posar al mateix sac els dracs i els serpents, perquè en origen sí que eren el mateix. En els textos i en l'art sumeri i babilònic no hi ha cap diferència, són la mateixa cosa. Però de llavors ençà, el drac evoluciona en negatiu perquè als poderosos els va molt bé aquesta figura infernal a qui carregar la culpa de tots els desastres naturals, i també els hi va molt bé per glorificar l'heroi Matadracs, que encarna les virtuts que els poderosos volen remarcar, sigui un gran guerrer o sigui un gran sant. El drac ho emmetzina tot. El serpent porta una vida tranquil·la sense ficar-se amb ningú i només es torna violent quan li prenen el brillant, perquè comporta la pèrdua immediata del poder i la immortalitat. La pèrdua del brillant per al serpent és com l'expulsió del paradís.
3: Un xicot valent va pensar que la manera d'aconseguir el diamant seria agafar una bota de fusta i clavar-hi uns claus de ferro amb les puntes cap enfora. La va deixar a la riba de l'estany i va esperar que arribés el serpent. Quan va arribar, deixà el diamant a terra i escapbussà l'aigua. El vailet va saltar i va replegar el diamant. Quan el serpent es va adonar del que passava, nadà com un llamp cap a la riba. Però el noi es va ficar dins de la bota i la va tapar. El serpent s'enroscà la bota estrenyent-la tant com podia per trencar-la. Però aquells claus punxeguts li van travessar les escates i va morir de sagnat.
5: Clar, tot això que expliques sona molt màgic, molt mitològic, però quina part de realitat hi ha d'aquesta llegenda?
4: Veiem, el relat del lladre del Vellat de Serp és pura ficció. Ara bé, la creença en l'existència de serpents ha estat una realitat molt estesa fins fa 4 dies. Una altra cosa és si el contingut de la creença és real. Jo m'he trobat amb moltes serps i mai n'he vist cap en cavallera, però qui sóc jo per dubtar de la bona gent que m'han dit que les han vistes amb els seus ulls? Jo penso que cal respectar les vivències i les creences de cadascú i prendre la sana precaució de no creure't que ets justament tu qui està en possessió de la veritat absoluta.
5: Nosaltres tampoc ho posarem en dubte, eh? Parlant ara de l'heroi, ara que hem escoltat la llegenda completa, en qui s'inspira? No sé si agafa potser algun personatge local per construir aquesta història?
4: Clar, és que més que un heroi, el protagonista d'aquesta llegenda jo el veig com un antiheroi. És un vailet de família pobre que es troba al serpent quan va a collir branquillors pel bosc perquè ni llenya tenen a casa seva per escalfar-se, i és la fam allò que li fa esmolar l'enginy per obtenir el diamant que els pot treure de la misèria. No té res a veure amb els herois matadracs, cavallers de casa bona, cavalcant imponents cavalls, empunyant espases màgiques, que apareixen per salvar princeses quan el drac ja s'ha cruspit mig poble. És a dir, s'inspira, doncs, com que és un antiheroi, doncs s'inspira amb la gent normal i corrent.
5: Daniel, com ha arribat aquesta llegenda a la gent que viu als voltants del parc?
4: Durant segles, tant aquesta llegenda com la creença en serpents es transmet per via oral. Tenim un text literari del segle XIV que ens parla d'un drac al Montnegre, però els relats de serpents sempre s'havien transmès només per via oral. Ara sí que ja no és imprescindible que t'ho expliquin els avis per saber-la, perquè ho pots llegir al llibre Històries i Llegendes de l'any 8, però allà em vaig limitar a transcriure al peu de la lletra el que em van explicar la gent del Montnegre, perquè considerava que ara que la transmissió oral ja ha deixat de funcionar bastant, doncs no es podia perdre històries com aquesta.
5: Sens dubte, no es podien perdre llegendes com aquestes que ens transmeten les pors humanes i que ens ensenyen que els valents són els que es converteixen en herois, o, com ara tu ens deies, en antiherois. I, com hem vist en aquesta llegenda, la valentia del vailet és recompensada en aquest cas. L'ànima d'aquest antiheroi deixa la seva empremta en aquest parc de llegenda, que és el parc del Montnegre i el Corredor.
2: Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
4: Figueres acollirà una nova edició de la Fira de Degustació de la Cervesa Artesana, que enguany s'allargarà del 4 al 13 de juny, amb tastets temàtics, concerts i una fira central que omplirà la Rambla. Els actes començaran amb tastets temàtics especialitzats els dies 4, 5, 6 i 11 de juny, repartits en diversos locals i espais de Figueres. Seran sessions pensades per descobrir estils, maridatges i noves propostes dels elaboradors. El plat fort arribarà el divendres 12 i el dissabte 13 de juny, amb la Fira Central a la Rambla, que comptarà amb 14 estants de cerveses i d'alimentació. L'horari serà divendres 12 de 5 a 2 quarts d'11 i dissabte 13 d'11 del dematí a 2 del migdia i de 4 a 2 quarts d'11. A més de la cervesa, la Rambla també serà escenari de diversos concerts i actuacions. Enguany hi participen 6 productors de cervesa artesana de la comarca: Cooperativa Cervesera Cadaqués, La Rufa, No t'enfadis, Límbic, CDR, Albera i dos cervesers convidats: La Fresca, de Perpinyà i Poig, de Castellfollit de la Roca. La fira està organitzada per Comerç Figueres amb el suport de l'Ajuntament i dels elaboradors.

0: gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't. Reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Matlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: Hola Martí, Núria, com esteu?
3: Estem molt bé.
4: Ara mateix venim de la botiga Rem.
2: Botiga Rem? I què venen allà?
4: És una botiga de roba electrònica. Podem trobar samarretes, sabates, jaquetes, pantalons, roba interior...
2: I aquesta roba no és com qualsevol altra. Canvia color, està connectada al mòbil i s'activa amb la veu.
3: Uau, és increïble!
2: Rem, roba electrònica a la moda. Es pots trobar a internet, a la web rem.cat.
4: I aquests dies, si compres 3 samarretes, et regalem un val de descompte del 20%.
2: Rem!

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Ara escolteu l'altra ràdio. Vinga.
2: Som d'aquí.
3: La distància que hi ha entre afirmar
2: el terraplanisme és una teoria rodona
3: i
2: la Terra és rodona. Totalment.
3: Es mesura en llibres. Descobreix-los a casadellibre.com.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El 21% dels adolescents entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots han utilitzat vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar Comunitària, la CANFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi s'ha fet en una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creu que els nous productes del tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CANFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
3: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc, que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca. No?
2: L'enquesta de salut i tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vàpers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i els ajudarà a deixar de fumar.
3: I el que li passa a la majoria, a més del 80% de les persones que ho fan, és que es transformen en fumadors duals, és a dir, continuen consumint nicotina via tabac convencional i, a més, li afegeixen el vàper.
2: Lozano creu que el govern espanyol ha de legislar en aquests tres àmbits per reduir el tabaquisme i protegir els menors.
3: Augment d'espais, augment de preu i una regulació protectora envers la publicitat que es veu a tot arreu i de manera molt, molt descarada, no?
2: En general, el percentatge de fumadors es manté estable al voltant del 16% dels enquestats.
1: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

La Terra és l'únic planeta del nostre sistema solar que no té un nom en honor a un déu o deessa de la mitologia grega o romana. Els noms dels altres planetes són Mercuri, Venus, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. Tots aquests noms són en honor de déus i deesses de la mitologia grega o romana. La Terra, en canvi, rep el seu nom del mot llatí Terra. Els primers humans de la Terra van pensar que era l'únic planeta del sistema solar i van decidir anomenar-lo així. El nom de Terra és molt simple en comparació amb el nom d'altres planetes. No obstant això, és un nom perfecte per al nostre planeta, ja que és l'únic que coneixem que és habitable.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Una recomanació.
2: A veure, aquest...
3: Tingui, vaja, ja.
4: I és gratis.
2: Doncs som-hi.
3: Gràcies.
5: Jo guardo els tiquets de compra. I tu, com protegeixes els teus drets?
6: Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
7: Aquesta setmana és notícia a l'Alt Empordà. El feminicidi de Figueres activa les alertes pels errors de la justícia en el control dels agressors reincidents. L'assassí tenia antecedents i va ser posat en llibertat dos cops. Tot i haver agredit en dos dies la víctima, una dona trans, i haver vulnerat una ordre d'allunyament. Dues botifarres de l'Alt Empordà, entre les millors de les comarques gironines. La carnisseria Palai de Sant Climent Sescebes, en la categoria tradicional, han guanyat el primer concurs convocat pel Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les comarques gironines. La carnisseria Gironell de Girona, en la categoria creativa, ha quedat en la primera posició i el segon premi ha estat per a la carnisseria Roca de Ventalló. Al concurs s'hi van presentar un total de 35 propostes. Llers denuncia una plaga d'abocaments i inicia vigilància amb càmeres itinerants amb els agents rurals. La gent incívica no s'atura de generar desordre. Ha hagut d'afrontar la recollida de residus detectats en 23 punts del terme municipal, amb la previsió de retirar fins a 63 tones de deixalles. Girona, entre les 15 províncies on menys s'aprova l'examen pràctic de conduir. La demarcació millora del 46% al 48% d'aptes en la prova de circulació i fa més exàmens que l'any anterior, però continua per sota de la mitjana estatal. La conca de la Muga està fràgil, aigües en mal estat, davallada de fauna i estrès hídric. Una diagnosi d'Ahir Edens Salvem Empordà posa sobre la taula l'estat del riu i proposa mesures de futur per garantir el cabal i el bon estat. Cabanes accelera la instal·lació de càmeres arran de l'onada de robatoris. El municipi ha celebrat un ple extraordinari a petició de l'oposició per tractar de seguretat del poble. La Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic s'uniran en un gran esdeveniment enogastronòmic a Figueres. La nova proposta se celebrarà el primer cap de setmana d'octubre a la Rambla. Cada setmana el recull destacat de les notícies a casa nostra en breus blocs. Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11.

0: No escoltar aquesta emissora si saps massa de música. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries aprendre que no sabies tant de la bona música.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

Fem el principal. Reunió general. Sí, sí, on hi som tots. El nen, la nena, el papa, la mama, l'avi i la iaia. Tots amb el cor a la mà. I les idees molt clares per poder gaudir, o com diuen més enllà, poder disfrutar. I ho farem com sempre, ben juntets, ben arreplegadets i disposats a conèixer i a compartir. Tots. Fins i tot aquells que no volen ser-hi, però que no poden evitar-ho. Avui, amors meus, tu, jo, és a dir, los dos.

0: El xou de la Xandi Xou.
1: Sigues intel·ligent.
2: Fer volar la imaginació.
3: Sí.
4: Eternament.
1: Ai.
3: L'opció dels que en saben. Simplement brutal.
5: Ràdio Vila-sacra.

0: informació, música, entreteniment.
1: La venda ya cayó.
2: Cap Roig Festival presenta Anastasia, Amaya, Mica, Pablo López, Ana Torroja, Miqui Núñez, Taburete, 31 Fam, Malú i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compra ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
3: Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.

0: Hi ha gent que insulta en català, hi ha gent que insulta en castellà, hi ha gent que és molt ben parlada i no insulta mai. Sabran dir-me el significat del següent d'insults en català? Insulteu en català o en castellà, vosaltres?
1: En castellà.
2: Castellà, 100%.
0: Pixapins. És que l'he escoltat, però no tinc ni idea de què significa, com rotllo pijo o alguna cosa així.
3: Com que ets tonto, no?
0: No pas.
3: És que m'ho diuen a mi, perquè sóc de Barcelona.
2: Tonto, bobo.
4: Aquella persona que ve de Barcelona o de l'àrea metropolitana.
0: I un sòmines.
3: Què?
0: Sòmines.
3: Sòmines?
0: No em sabré ni un.
3: Ni idea.
0: Què? Ni idea.
3: Com que penses, tipus, com s'han anat truites?
0: Pots parar una mica d'atenció, que ets un sòmines?
3: Un empanat. Que estàs empanat, no?
0: D'acord. Una buf.
2: Buf.
0: Jo ho soc, eh?
3: Un vago.
2: Buah.
0: Buah.
2: No ho he escoltat a la meva vida, no tinc ni idea.
3: Sé una verdura, però... no sé.
0: Un nap, buf.
4: Distret.
0: No.
4: No, ni idea.
0: Com és un nap?
3: Verd. O sigui...
2: M'ha deixat descol·locat.
0: Quina no forma sé. Té?
3: Allargada.
0: Ah, sí?
3: Sí, no?
0: No controlo.
3: Un nap és un nabo, no?
0: Nosaltres tres crec que som bastant. Ah, baixeta.
3: Baixeta. Soc de Pau.
0: No insultem ni jo. Napuf era un drac màgic que vivia al fons del mar. Ai, m'he equivocat, és Paf. Déu-n'hi-do.

0: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
1: Paraules de nen.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada la nit, la lluna i les estrelles? Si és així, escolteu aquest poema que també explica les coses boniques que ens porta la nit cada nit.
4: Hola, em dic Estefan Torres. El poema que he escollit es diu Cel de nit, de la Lola Cases. He escollit aquest poema perquè m'agrada la nit. A continuació us recitaré el meu poema. Tot just ha caigut la nit i la lluna, tot d'una, de núvols ha fet el llit. I les estrelles del cel petites doncelles, caient el sol ha dormit.
3: Moltíssimes gràcies, Estefan, per recitar aquest poema amb tanta tendresa. A nosaltres, com a tu, també ens agrada la nit i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu.

Benvinguts a Pagès. Ara, cada cap de setmana. Viu l'experiència de la mà dels nostres pagesos i productors, que t'obriran les portes de casa seva entre camps, ramats, barques i obradors. Tasta els productes de proximitat que elaboren. Lleva't a llocs que et deixaran sense paraules. I omple el rebost comprant a productor. Gaudeix el doble de l'experiència amb el carnet.

0: Ràdio Vila Sacra.
1: Farem a Cal Quimet a dinar? Quatre revolts i ja hi som. Ei, compte que venen cotxes de front, eh? No passa res, per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
2: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero.
3: ¿Nos vamos o nos quedamos?
4: ¡Vamos ya!
3: ¡Vamos!
5: ¡Vamos!
3: ¿Pero de verdad?

0: No et preocupis per nosaltres, que qui ens vol sentir ens ho fa saber. Som la ràdio de Vila-sacra i és nota.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: La Mariona va a Barcelona a comprar una mona.
3: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Descobrir és el que ens motiva dia a dia. I aquesta terra ens porta a fer-ho. Ens connecta amb racons mil·lenaris, sabors autèntics, naturalesa verge i un encant inesgotable. Aquí ho trobaràs tot. Descobreix-nos.

0: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscancer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.
1: Ràdio Vila-sacra, una altra forma de fer les coses.
2: Ens acompanyes?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones a comarques gironines. Més de 600 Mossos han fet una trentena d'escorcolls i també han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions de marihuana. Anem cap a Girona. Laia Claret.
4: L'operatiu ha estat contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també relacionava aquestes persones amb la tinença d'armes i blanqueig de capital. En l'operatiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes. Armes de foc curtes i llargues i estan pendents de l'anàlisi per part de la policia científica. També han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut grans quantitats de diners, segons els Mossos d'Esquadra textualment. Els 27 escorcolls han estat Epicentre Girona, al barri de Font de la Pólvora, però també n'hi ha hagut el gironès a Llagostera, Bescanó, Salrà, Quart i Salt, a la comarca de la Selva, Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella, i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
5: Y hay cerebros que no tienen solución. Y que marrón, chin chin pom, porom pom pom.
6: Tota la informació de les comarques de Girona, @cati_girona.

De mitjans de comunicació n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats avui dia al món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més, raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament que falta fa al món.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà i punt.
1: L'Empordà és el millor.

0: Sons del Món presenta Pablo Alborán en concert. Dissabte 25 de juliol, a la Ciutadella de Roses, viu una de les grans gires de l'any amb un aforament limitat. Tots els seus grans èxits amb un concert molt especial. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat.
1: 100% Empordà.
2: Quan arribem, quan
3: és normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofreixin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passarà.
4: És
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.
5: Ràdio Vila-sacra, una entre tant.

0: La música, a les discoteques, llibres, a les llibreries, menjar, a la cuina, fantasmes als castells o cases encantades, llestos a les xarxes socials, cracs als esports, paranoies, als psiquiàtrics, medicaments a les farmàcies, gasolina a les gasolineres, savis a les universitats, mala sang a les presons, espectacles als escenaris, però sensacions només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.
1: I parlant d'emocions.
2: 46.
1: Exacte.
3: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolet per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
2: Europa passa per una forta onada de calor i això afavoreix el consum de fruita d'estiu, que a més arriba amb molt bona qualitat estany. Sergi Balué, responsable de fruita dolça de Jarc.
3: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
2: La campanya ha estat tranquil·la, sense gelades, sequera ni pedregades, i s'espera, per tant, recuperar la plena producció, unes 400.000 tones. Pel que fa a la mà d'obra, de moment no es nota el procés de regularització de les persones migrants, com explica Carol Oixut, d'Unió de Pagesos.
4: És un greuge, és una pena, perquè ara ja comencen a ser necessaris. La fruita de pinyol ha començat la campanya de la cirera i dels albercocs i comença a faltar gent.
2: Això et confia que hi hagi més treballadors disponibles quan arrenqui el gruix de la campanya de la fruita.
5: Agència Catalana de Notícies.
6: En el 107 de la FM.
7: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra, i apa.

0: favorites?
1: Oye, ¿quieres un mensaje?
2: Vols un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. Que mira, jo això d'aquesta senyora, aquesta mèdium, no hi crec. Perquè, escolta'm, jo em costa molt de creure aquestes coses, molt. I com això que ha dit l'Araceli, tampoc ho crec. Perquè que t'enraonin, ai senyor, no. Mira, sóc incrèdula amb aquesta cosa, però no. Mira, són coses que, la veritat, em costen molt de creure, no vull que s'enfadi ningú, però jo sóc incrèdula, m'haurien de donar una senyal, i com que el que m'estimava més era el meu marit, bueno, i els meus pares, tampoc, perquè, escolta'm, la meva mare, pobra dona, amb el que jo la vaig arribar a cuidar, tampoc mai em va venir a dir-me res, no perquè em donguessin les gràcies, sinó perquè et donguessin un consol. Mira, sóc així, què hi farem? Adiós, m'escavallaran.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
5: Repetiràs. Abacus, sempre amb la cultura.

0: creixen a tots els fronts, carbó, petroli i gas natural. Només el transport aeri internacional puja gairebé un 7% per sobre dels nivells previs a la pandèmia. Els científics avisen que el canvi climàtic està debilitant els embornals naturals, com boscos i oceans, que cada cop absorbeixen menys carboni. Un 8% de l'augment del CO2 des dels anys 60 es deu precisament a aquesta pèrdua de capacitat. A nivell regional, la Xina i l'Índia continuaran augmentant les emissions, mentre que el Japó les reduirà gràcies a la reactivació nuclear i a l'impuls solar. Als Estats Units i a la Unió Europea, després de diversos anys de baixada, les emissions tornen a créixer.
1: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
2: Recordo un dia que estava amb una manada de cavalls observant-los i meditant sobre tot el que havia après d'ells. I vaig pensar, no es diferencien tant de nosaltres. Tots volem el mateix, comprendre i ser compresos, viure amb els nostres, que ens accepti el grup, la família, la manada, i tenir un guia, un líder, jefe, mestre o com li vulgueu dir, però que siga savi, just i constant. Em vaig identificar molt amb tots aquells altres cavalls que viuen tancats, sols, incompresos, rebels, que no volen obeir, que desafien l'autoritat. Des d'aquell moment vaig comprendre que els cavalls, en el seu estat natural i només en el seu estat natural, funcionen com un mirall metafòric de la nostra pròpia vida. I només així podem realitzar sessions terapèutiques honestes. A la finca del Mastobert, prop de Camprodon, disposem de més de 30 hectàrees de prats, boscos i rius on viu la nostra manada de cavalls en llibertat. Em dic Jordi Butxaca i fa 30 anys que visc i treballo amb cavalls. Avui en dia dirigeixo el centre TRAC. Realitzem tallers d'intel·ligència emocional amb cavalls per a grups, així com sessions de psicoteràpia assistida per a equins, individuals i familiars, coaching i tallers de formació per a professionals en salut mental. Tanmateix, a la mateixa finca disposem d'un petit hotel rural de 7 habitacions on podem allotjar els nostres clients, el Mastobert, donant la possibilitat de realitzar tallers residencials i retirs. Després de tants anys, em continua sorprenent l'enorme capacitat que tenen els cavalls per a connectar amb les nostres emocions i mostrar-nos la nostra animalitat natural.
3: Més informació al web trecavalls.com i al telèfon 972 130 327.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern espanyol ha aprovat que els jubilats puguin treballar com a autònoms i seguir cobrant una part de la pensió. L'objectiu és incentivar l'edat de retirament dels treballadors més grans o el retorn a la feina sempre des del voluntariat.
2: Sota el nom de jubilació flexible, el govern pretén facilitar que els treballadors sènior no abandonen el mercat de treball. Fins avui la jubilació només es podia compatibilitzar amb un treball per compte aliè i a temps parcial, però ara també els autònoms s'hi podran adherir. La portaveu del govern, Elma Saiz, remarca la voluntarietat de la mesura.
3: Les persones que ja estan jubilades, si voluntàriamente, si és su deseo, i esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad.
2: Tal com explica la portaveu, l'edat mitjana de jubilació ha passat dels 64,4 anys en 2019 fins als 65,5 anys. L'enfocament del govern és fomentar la prolongació del treball en un context on el percentatge de població envellida és cada vegada més elevat.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: Digue'm.
6: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
5: Dispensem?
7: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
8: Oh,

0: Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com. Avancem junts.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
4: Volar en helicòpter és una sensació única. Coptering t'ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.

0: simplement brutal.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: Pareu bé l'orella.

0: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
1: El programa dels dijous a la una de la matinada.

0: comportament del consumidor és extremadament complex i difícil de predir, ja que són múltiples els factors que influeixen en el procés de decisió de compra. Malgrat que, inicialment, es pensava que aquest procés era un acte exclusivament racional, el 80% dels actes de compra responen més a motius emocionals o impulsius que a processos racionals o premeditats. Bonària Grupa treballa amb un model d'integració vertical complet que li permet fer arribar els seus productes directament al consumidor sense cap intermediari. És a dir, controlant tots els processos de la cadena de valor, des del naixement del bestiar fins a la seva distribució i venda directa a través dels seus propis establiments. És el que es coneix com a de la granja al plat. El grup operatiu Think Local va néixer amb l'objectiu de comunicar de forma efectiva els valors associats, la integració vertical de l'empresa a través dels seus establiments, millorar-ne la imatge i estimulant el consum de productes de proximitat. El grup de treball l'integren les empreses Bonària, Andreu Alimentació i l'IRTA com a centre de recerca.
1: A l'IRTA comptem amb més de 30 anys d'experiència en l'estudi del comportament del consumidor, avaluant doncs, diferents factors que poden influir en la seva presa de decisions i en el seu comportament de compra en quant a alimentació. Aquests aspectes són, per exemple, aspectes relacionats amb el propi consumidor, com podrien ser les seves creences o les seves expectatives.
0: El projecte s'ha plantejat en diverses etapes, en les quals s'han avaluat en profunditat la imatge de marca Bonària, la percepció dels seus espais de compra, tant físics com en línia, i també tots aquells aspectes que poden influir en l'experiència global de compra. Al llarg de tot aquest procés, s'han identificat diverses accions de millora que, després d'un procés exhaustiu de selecció i validació, s'han implementat en els establiments, aconseguint així un procés de cocreació amb el consumidor complet, des de la idea fins a la seva implantació.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Ara toca calmar.

0: Que bo.
1: 107 de la FM. Frases fetes amb Maribel Gutiérrez.
2: Hola a tothom. Malauradament, cada vegada més la gent en fa un ús molt més restringit de les frases fetes, però no només això. És que continua havent-hi una part important de la població que ni tan sols les coneix. I no em refereixo únicament a gent nouvinguda d'altres parts del món, no. Hi ha gent d'aquí que tampoc. I pensem que no és just que les deixem perdre, no us sembla? Avui, com a introducció, us refrescarem la memòria i recordarem què és exactament una frase feta i en què es diferencia d'un refrany, perquè a vegades no queda prou. Mireu, una frase feta és una expressió d'ús corrent en tots els nivells i àmbits de la llengua. Es tracta d'una oració fixa i invariable. Acostuma a començar per un verb, seguit dels seus complements, tret que no comparteix amb el refrany. Es creu que en un moment donat algú la va dir i perquè tenia gràcia, enginy o per la seva veracitat per expressar una idea o una realitat, es va anar fixant en el territori i ha passat a formar part del col·lectiu del poble. Sol tenir un sentit figurat, és a dir, el seu significat no prové dels significats de les paraules que la componen. Per exemple, si diem tocar el 2, no vol dir que hàgim de tocar el número 2. Hem d'anar una mica més enllà per saber com s'ha originat l'expressió. Gairebé mai no es poden traduir d'una llengua a l'altra, perquè les realitats de cada indret són diferents i s'expressen de manera diferent, però podem tenir expressions similars, amb imatges que denotin el mateix significat, però rarament amb les mateixes paraules. Per la seva banda, un refrany és una sentència, una citació invariable, com la frase feta, del qual podem deduir una conclusió o una lliçó. No admet canvis de temps verbals ni afegir tons de diminutius o augmentatius. Acostuma a tenir un origen antic, prové de la tradició oral i la seva temàtica és diversa. El temps, la feina, les malalties, el comportament humà, etc. Sovint conté rima, com rodolins, de manera que en faciliten la memorització. Tal com passa amb les frases fetes, el seu significat és figurat. N'hi ha que s'han perdut en el temps i que han quedat obsolets, caducs, passats de moda, vaja. Però bé, nosaltres ens ocuparem de les frases fetes. Així doncs, desitjo que gaudiu com uns gínjols, que no perdeu el fil i que no us surti fum del cap i, sobretot, sobretot, que les poseu en pràctica. Són tan boniques. No en feu el salt.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El president Salvador Illa s'ha pronunciat per primera vegada després que la Guàrdia Civil entrés a la seu del PSOE. Illa ha evitat referir-se a les sospites del jutge sobre la suposada trama per torpedinar investigacions, però ha insinuat una operació judicial contra Pedro Sánchez.
2: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs. Sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
3: Posem-hi una mica de música.

0: De petita volia ser astronauta, però vaig estudiar psicologia. Actualment soc directora d'una residència de gent gran. El fet de poder ajudar les persones grans i de poder fer-los feliços durant l'última etapa de la seva vida és una sensació que no es pot explicar en paraules.
1: Coneix la història sencera a lunada.com.
2: Jo, Quim Masferrer, soc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Les coses d'una altra manera. Acosta't.
4: I parlant d'emocions.
5: 35.
6: Bueno.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Busca'ns.

Quina fet anar mai l'expressió trencar el gel? Òbviament té un sentit figurat i també podem dir trencar el glaç, perquè gel i glaç són sinònims, però quin n'és l'origen? Antigament, quan era hivern, la primera bugadera que arribava al safareig havia de trencar el gel per posar-se a rentar la roba. A més, sabíeu que l'expressió trencar el gel és la mateixa per a molts idiomes? Per exemple, castellà, euskera, alemany, anglès, rus, romanès, francès i italià. Voilà!

segons la tradició cristiana, Sant Daniel va ser un monjo armeni decapitat pels àrabs a Arles de Provença l'any 888. Els seus fidels se'n van endur el cos cap al sud, enterrant-lo a la zona est de Girona, aleshores coneguda com Vall Tenebrosa. L'espai aviat es va convertir en un lloc de peregrinació, adoptant l'actual nom de Vall de Sant Daniel i erigint-s'hi un monestir avui mil·lenari, el monestir de Sant Daniel. És l'únic monestir benedictí femení de Catalunya i des de fa ben poc disposa d'una hostatgeria oberta a tothom. Si voleu saber-ne més, una ocasió perfecta és aprofitar les visites guiades que ofereix el primer dissabte de mes. Es tracta d'unes visites d'una hora i mitja de durada on descobrir tots els espais que conformen el monestir: l'església, el claustre, la fogaina, l'antic celler. A través del recorregut aprendrem com funciona la vida monàstica, què ha passat al llarg dels mil anys d'història del monestir i quines obres d'art acull, com un conjunt escultòric d'alabastre del segle XIV o XV format per les figures de la Mare de Déu, les Tres Maries i Sant Joan Evangelista. Una proposta per a totes les edats que requereix de reserva prèvia i té un preu de 6 euros. Visites guiades al monestir de Sant Daniel de Girona, el primer dissabte de mes a les 11 del matí. Més informació al web santdaniel.com.

0: informació, música, entreteniment.
1: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
2: Et sona la marca Branding Plan?
3: Té alguna cosa a veure amb la ràdio i els negocis, no?
2: Sí, per aquí va. Els negocis, les empreses... Però és més que això. És una subscripció que pot sumar a la teva estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu que tens un negoci, l'hauries de conèixer. No hi perds res. Porten molts anys ajudant a pimes de tot l'estat a créixer.
3: I per apuntar-se?
2: Molt fàcil. Entra al web serempresarios.com. Busca Girona. És gratuït, ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci.
4: Amb Branding Plan, els negocis milloren.
5: A Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Action, petits preus, grans somriures.
6: No t'ho perdis.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmont i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola. Penso que no em coneixeràs a la primera. Mira, aviam, si jo et dic el tardador, tu em coneixeràs l'apellido? Sóc el dels petitos. T'he sentit, mira, dic, ja he trobat l'alternador i no sabia el teu nom i dic, mira, dic, ostres, ostres. Ah, sí, després me n'he recordat que això de que jo estigui aquí amb el ràdio és molt raro, perquè ara la furgoneta quasi bé no l'agafo i ara l'he agafat perquè, mira, me n'he anat a casa la filla i he enxufat el ràdio, primer que m'ha sortit és tu, dic, collons, dic, diries que aquesta veu és el de l'alternador. És que a mi no em van donar cap diploma com a tu, eh? Sí. Aviam si quan ens tornem a veure, nen. Molt bé.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca.
6: Repetiràs. Ràdio Vilasacra 107 FM.
8: Pardon me for interrupting, but there's something I must explain. You see, the songs that you've just heard were all on single records. And sometime between Queen of the Hop and Dream Lover, I went in to record my first album. It was called That's All. And one of the things in the album was a song that changed my entire life. I'm not going to tell you which song it was, but I'll be singing it for as long as I live. So if you'll sharpen up your fingers, we'll begin.

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Quan visitem una exposició, admirem la part final del procés artístic. Una obra gairebé enllestida, a la qual només li falten els retocs finals, que són la nostra mirada i les nostres interpretacions. Museus, galeries i sales d'exposicions són espais nets i generalment diàfans, destinats a mostrar aquestes obres de la millor manera possible. Però en realitat, quadres, escultures i instal·lacions provenen d'espais tan plens i caòtics com ho pot ser el procés artístic del qual neixen. Els tallers dels artistes són, per norma general, espais tan desconeguts com els camins i corriols per on transcorre qualsevol obra artística fins a arribar a la destinació final de veure's acabada. Per més informació, visiteu la pàgina Tallers Oberts a Facebook.

0: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
1: El restrenyiment és un símptoma comú que es caracteritza per femtes dures, dificultat i molèsties de l'evacuar i sensació de buidament incomplet. Pot ser puntual, però si es cronifica i les deposicions són menors a 3 setmanals com a mínim en els últims 3 mesos, pot empitjorar molt la qualitat de vida de la persona que el presenta. L'alteració de la motilitat intestinal té multicausalitat i pot ser primària o secundària a patologies metabòliques, digestives o neurològiques, alguns medicaments o bé per estrès o ansietat, i empitjora amb un estil de vida poc saludable on fa falta activitat física, hidratació i fibra a la dieta. Identificar-la és molt important per tal d'aplicar el tractament o protocol correctes i més adients en cada cas. L'objectiu per millorar el restrenyiment és corregir els factors causants o empitjorants tractables, evitar les complicacions més habituals com les hemorroides o les fissures anals i augmentar el líquid i la fibra de la dieta. Cal assegurar una correcta hidratació amb aigua, caldos vegetals, infusions o aigua saboritzada i deixar de banda les begudes alcohòliques i els refrescs. Aportar fibra soluble i insoluble a la dieta amb fruites, mínim 3 al dia senceres i de temporada. Consumir 2-3 cops a la setmana llegums usant tècniques per millorar la tolerància. I llavors, augmentar la ingesta de vegetals a cada àpat i un d'elles en cru. Assegurar fruits secs i cereals complets d'acord amb el volum d'activitat física. I crear midó resistent cuinant i deixant refrigerar 12 hores aliments com la patata, el moniato o l'arròs. Finalment, consumir una quantitat suficient de greixos saludables, com l'oli d'oliva verge extra, el de coco sense refinar, el peix blau petit o els alvocats. Per millorar el restrenyiment, també cal millorar els nivells d'estrès i mantenir-se actiu. Es pot provar amb tècniques de relaxació i meditació, la pràctica esportiva com córrer o anar amb bicicleta, realitzar ioga, escoltar música, ballar o cantar, o fer qualsevol activitat que produeixi benestar. Cal establir horaris per reeducar l'organisme i adoptar una postura que afavoreixi el buidament, a més d'evitar reprimir les ganes d'anar-hi. També es recomana deixar tòxics com el tabac, i si amb tot és insuficient, podeu demanar consell a la nutricionista per probiòtics o suplements de fibra o el remull de llavors com la xia o el lli. Si pateixes restrenyiment, informa't de la causa i millora algun dels teus hàbits alimentaris. Aumenta el consum de fruita, verdura i fibra, mou-te i hidrata't, i si no millora la situació, demana consell a la metgessa abans de començar a prendre algun laxant.
2: Produccions Grup Cultural Club.
3: Des de 1986.
2: Creant sensacions.
4: Productions. Group. Cultural. Club.
5: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà. Així de clar.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a

0: edició al Festa Festa.
1: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
0: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
1: Festa Festa.
2: Amb Amadeu Carbó.
3: Comença a haver-hi nivell.

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens recorda com d'important és protegir la natura.
1: La naturaleza de la naturaleza, del biòleg català Enric Sala, ens demostra com preservar la biodiversitat és fonamental per la nostra supervivència i també la de la resta d'espècies del planeta. Sala detalla en el llibre com tots els animals, des del microbi més petit fins als grans mamífers, tenen una funció en el teixit de la biosfera de la Terra i com formen part d'una complexa xarxa de dependència que fa que tots siguin necessaris, des d'un determinat tipus d'alga fins als humans. El llibre també planteja la necessitat emocional i fins i tot econòmica de protegir la natura i com les nostres accions amb el medi ambient i amb altres espècies determinaran el nostre futur.
2: Tanca els ulls.

0: creades amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vila-seca.
2: Què és ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.
3: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
4: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
5: Aquests llençols que se t'han estripat.
6: Aquella camisa que no et posaràs mai més.
7: Aquells texans que estan trencats.
8: Tenen molta vida si no els llences a la resta. El residu tèxtil es pot reutilitzar o reciclar tant si està en bon estat com si no. Diposita'l al contenidor.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Ja és aquí, és ella, que surt.

0: Sí.
1: I què?
2: Tot una aventura.
3: Tu saps triar el camí. El de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
4: Hola, te'n recordes de mi, Javier? No, ja fa temps. Bueno, escolta'm, Javier, jo volia fer una crida a persones com a mi, que poden ser més grans o més joves, que tinguin alguna minusvalia física, perquè no tenim un lloc per veure'ns, per trobar-nos, m'entens? A mi m'agradaria pues, poder, no ho sé, poder-nos veure un dia 4 o 5, que siguem com jo. Jo no sé si hi ha algun lloc d'aquests. Algun lloc hi ha d'haver-hi, perquè per disminuir psíquics hi ha molts, però físics no n'hi ha tants. Ai, volia donar les gràcies. Jo tinc una família fabulosa, Javier, que no puc només que donar les gràcies. En fi, que me'n recordo molt de vosaltres, val? Moltes gràcies, Javier.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Mare meva, quins oients que tenim.
7: Doncs sí, oients sensacionals.
6: Clar que sí.
8: Què vols?
6: No, increïble. Abraçada gegant.
8: Us estimo.

0: job.
1: Now you has Mr. Barrett Deans. Listen to,
2: well, you know.

0: el patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La Badia de Sant Pol i S'Agaró la veiem des de les terrasses, gaudint de bona cuina mediterrània, amb peix de les llotges empordaneses, tapes, sushi, al final del dia la posta de sol, amb un sopar a la fresca i el bar de copes exclusiu amb còctels d'autor, Ciclo Palàbriga, Sant Feliu de Guíxols, una experiència 100% Costa Brava. Tota la info a labrigaciclo.com i a Instagram.
3: Llegir ens fa més lliures. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
4: En el 107 de la FM.

0: 5 detinguts, 4 en presó preventiva per assaltar violentament camions que transportaven droga. Els arrestats es feien passar per policies. Sergi Bassoles.
1: La denúncia d'un camioner a finals d'abril explicant que havia estat segrestat en un polígon del municipi navarrès d'Arazuri va posar en alerta la policia foral de Navarra, comissari Miguel Ruiz.
2: Dos vehículos simulando ser vehículos policiales le dan el alto. Se bajan unas personas también con distintivos policiales, armadas, y esta persona la esposan, la montan en un vehículo y se dirigen con él hasta Cataluña.
1: I un cop a Catalunya, en un polígon industrial, els segrestadors desballesten el camió i s'apoderen de la mercaderia que transportava droga. Acte seguit, alliberen el camioner. Tan sols dos dies després, tornen a actuar, en aquest cas a Salrà, intendent dels Mossos, Carlos Otamendi.
3: Tres persones roben un vehículo a mano armada y también simulando ser policías. Dos camioneros son privados de su libertad.
1: Els membres d'aquesta organització criminal, detallen els Mossos, eran vells coneguts de la policia.
3: El líder de esta organización cuenta con más de 30 antecedentes.
1: La base logística la tenien a les comarques de l'Anoia i el Baix Llobregat. El 13 i el 15 d'octubre es va dur a terme un operatiu dels Mossos que va culminar amb la detenció dels 5 presumptes integrants d'aquesta organització criminal.
3: Con más de 30 antecedentes, con más de 30 antecedentes, con más de 30 antecedentes, con más de 30 antecedentes, con más de 30 antecedentes, con más de 30 antecedentes.
4: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
5: Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.

0: t'entretenim i et fem companyia. El 107 de l'FM, la teva ràdio local.
1: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
2: Dilluns a les 10 de la nit.
1: Ester Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
3: I parlant d'emocions...
4: 52.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Fundació Arrels fa una crida als ciutadans perquè col·laborin en la realització de l'enquesta de persones que viuen al carrer. Una acció que la Fundació realitza des de fa 10 anys i que els permet saber en quines condicions viuen i quines són les seves necessitats. Però per fer les enquestes necessiten 400 voluntaris. Les enquestes es realitzaran els dies 16, 17 i 18 de juny, entre les 8 del matí i les 10 de la nit. Es faran una trentena de preguntes, com quina és la situació administrativa, si han patit violència, si disposen d'ingressos econòmics o si dormen sota cobert. Una informació molt necessària per l'entitat i per les institucions. Bea Fernández, directora d'Arrels.
2: Saber quina és la realitat de carrer, però després ser capaços de traslladar aquesta realitat tant a nivell intern, intentant adaptar els programes propis de l'entitat, però sobretot a nivell d'incidència, no? A nivell de poder traslladar aquesta informació doncs, a les institucions que poden crear polítiques públiques adreçades a determinades necessitats.
1: Arrels vol intentar arribar a 700 persones encastades en torns d'unes dues hores.
2: En què consisteix? En que puguin estar en alguna de les seus d'entitats o recursos on van les persones que dormen al carrer, o bé van a esmorzar, o bé van a dutxar-se, o bé van a dinar, o bé van a descansar, i puguin estar-se dues hores doncs, fent enquestes en aquest espai. Llavors, si poden estar en un torn perfecte, si poden estar en més d'un torn, doncs millor.
1: Qui es vulgui apuntar per realitzar aquestes enquestes ho pot fer omplint el formulari que trobaran a la web de la Fundació Arrels.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
4: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Hey, ¿cómo estás?
1: Amb Ràdio Vilasacra, sempre perfecte.
2: El futur laboral no espera, la tecnologia avança i tu pots estar un pas endavant. A Núcleo Digital School et formem perquè estiguis preparat en només 5 mesos. Estudia de forma online o presencial, amb una formació flexible i a l'abast de la teva mà, perquè les oportunitats arriben, però estar preparat per aprofitar-les és cosa teva. No és sort, és Núcleo. Visita núcleo.school.

0: informació, música, entreteniment.
1: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
2: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El 21% dels adolescents entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots han utilitzat vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar Comunitària, la CANFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi s'ha fet en una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creu que els nous productes del tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CANFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
2: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc, que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca. No?
1: Pues l'enquesta de salut i tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vapers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i els ajudarà a deixar de fumar.
2: I el que li passa a la majoria, a més del 80% de les persones que ho fan, és que es transformen en fumadors duals, és a dir, continuen consumint nicotina via tabac convencional i, a més li afegeixen el vàper.
1: Lozano creu que el govern espanyol ha de legislar en aquests tres àmbits per reduir el tabaquisme i protegir els menors.
2: Augment d'espais, augment de preu i una regulació protectora envers la publicitat que es veu a tot arreu i de manera molt, molt descarada, no?
1: En general, el percentatge de fumadors es manté estable al voltant del 16% dels enquestats.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: Com sabeu, sense música la vida seria un error. Nosaltres no ho cometrem i donarem pas a la música.

0: d'una trentena de pares simulaven l'abandonament dels seus fills menors a estrangers perquè se'n fes càrrec l'administració. L'operació l'ha centralitzat la policia espanyola. S'ha centrat, com us dèiem, a Tarragona, on s'han retornat els pares 22 menors. Manel Sastre.
1: El modus operandi, segons la policia, consistia a portar els menors a l'estat espanyol amb visats de turisme i després abandonar-los prop de comissaries de policia i centres de menors on demanaven l'acolliment per trobar-se en situació de desemparament. Segons els agents, molts dels pares tenen un nivell econòmic mitjà alt i preparaven aquests abandonaments per aprofitar-se del sistema de protecció als menors estrangers no acompanyats a l'estat espanyol. S'han estudiat més d'un centenar de casos, tots a la demarcació de Tarragona, i calculen que el frau a la Seguretat Social superaria el 1,5 milió d'euros. En total, s'han detingut 30 persones i 22 dels menors ja han estat retornats als seus progenitors.
2: Pensa, pensa.

Busques un CRM per la teva empresa? Si és fàcil d'utilitzar, és Toho. Si és adaptable, és Toho. Si és segur, és Toho. Si busques un CRM, necessites Toho. Comença ja la teva prova gratuïta. Toho. Solucions de software per a empreses. És teu. És fàcil. És Toho.

0: dels plats de tradició fins als més elaborats amb una àmplia gamma on triar el que més s'adapta als teus gustos.
1: De la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
2: El plàtan. Or sembla, plàtan no és. Quina fruita és? El plàtan és molt apreciat per la seva aroma i dolçor, però a més de ser la resposta a una de les endevinalles més populars, el seu consum aporta molts beneficis a l'organisme. El plàtan és la fruita tropical procedent de la platanera, del gènere Musa paradisíaca. És originari del sud-est asiàtic i de la Índia, on a més de ser considerat un aliment saludable, era una ofrena per a les deïtats. Posteriorment, es va introduir a les costes del Mediterrani i va arribar a les Canàries, on el clima idoni va ajudar que fos el principal cultiu de plàtan per a la península. És una de les fruites més consumides arreu del món, perquè es pot pelar i transportar fàcilment i no requereix l'ús de coberts. A més, es pot trobar al mercat tot l'any. És allargat, de pell groga i polpa més blanquinosa, de sabor dolç pel seu contingut en hidrats de carboni, i tot i ser una fruita amb més calories, no engreixa pas. De fet, tot el contrari, perquè al contenir força fibra, sàcia i evita pics de glucosa a la sang. També és ric en potassi, interessant per a la retenció de líquids, per a la hipertensió i per evitar rampes. Finalment, és font d'altres vitamines i minerals com el magnesi, el fòsfor i els folats. Per totes les característiques esmentades, cal desterrar els mites que el plàtan engreixa, que no és apte per diabètics o que restreny. De fet, com més madur és el plàtan, més sucre es conté i més interessant per a esportistes o per combatre la fatiga. I en canvi, com més verd, més ric en fibra prebiòtica que ajudarà en la regulació del trànsit intestinal. Per consumir-lo, el podeu fer cru qualsevol hora del dia, com a snack o com a postres, però també el podeu menjar deshidratat, ideal per endur a la muntanya, o per aportar dolçor a receptes de rebosteria. També en podeu fer gelats o batuts per a l'estiu, però ull, que els sucres seran més assimilables. Oblida't de la falsa creença que el plàtan engreixa i consumeix aquesta fruita dolça, deliciosa i pràctica quan més et vingui de gust.

0: No escoltar aquesta emissora si s'està cuinant. Al quedar enganxats, sentint sensacions, s'us podria cremar el sofregit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Heaven, I'm in heaven.

0: Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es converteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.
1: I parlant d'emocions.
2: 30.
3: Vale.
4: Moments d'òpera. Els dijous a la una

0: Tot brasa, bar, restaurant, esmorzars de forquilla, entrepans, menú diari, arrossos, barbacoa, plats combinats. Gaudeix també de la nostra àmplia terrassa. Per cada consumició, tapa gratis. Tot brasa, Girona, la plaça de Salt número 1, de 8 del matí a 12 de la nit. Restaurant Tot Brasa.
1: Jo escolto Ràdio Vilasacra, 107.0.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal. Evidentment.

tothom, quan fem una pizza i volem convertir en pasta la massa, sabeu quina acció estem fent? Crec que he sentit amassar més. En català, el verb que cal fer servir en el sentit de convertir en pasta és pasta. Pastem la massa, l'argila, el fang i no amassem. En català, amassar no té aquest sentit. Només vol dir reunir una cosa en massa. Per exemple, amassar una fortuna o amassar provisions. Un truc per recordar-ho és mencionar aquesta frase en veu alta. Després de pastar la massa de la pizza, van engegar el pizzer a pastar fang.

A Ràdio Vila-sacra no tenim la més gran de les audiències. No. No tenim tot allò que tu voldries. No. Ni tan sols sabem endivinar què és el que voldries. Doncs no. A Ràdio Vila-sacra només tenim tots els arxius de tota una vida de ràdio. I a més, sincerament, això sí ho tenim per tu 24 hores.

0: ¡Ay, madre! ¿Y dónde voy yo?
1: Recordi bé.
2: Ràdio Vilasacra.
3: És que t'era tot.
4: Bueno, sempre diuen, no?, que tot el que val la pena costa.
5: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
6: El president Salvador Illa s'ha pronunciat per primera vegada després que la Guàrdia Civil entrés a la seu del PSOE. Illa ha evitat referir-se a les sospites del jutge sobre la suposada trama per torpedinar investigacions, però ha insinuat una operació judicial contra Pedro Sánchez.
7: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs. Sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
8: Agència Catalana de Notícies.
2: Madre mía, ¿cómo está el mundo?
9: Educació és la paraula clau, no? Educació a casa, a l'escola, a la societat, donar informació de prevenció a les escoles, una assignatura obligatòria sobre perspectiva de gènere a la universitat i també educació per aconseguir aquest canvi social que necessitem per posar fi en aquest problema estructural.
2: Roser Giral, doctora en psiquiatria, llicenciada en ciències humanes.

0: Associació Reemplan Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Figueres a escena.cat, la web de la cultura a Figueres.
3: Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
4: Aquí fem experiments. Experiments radiofònics. T'hi apuntes?

0: Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
1: 140.000 cors ja bateguen a l'Alt Empordà. No vols provar?
2: Cors que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
3: Cors que veuen art a l'instant.
4: Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
5: Visita l'Alt Empordà!
6: Esperit Empordà.
7: Gent que és feliç fent feliços els altres.
8: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
9: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
8: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
9: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
8: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur. Busques inspiració?
10: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una

0: Xo de Luz Tarda. Xo de Luz Tarda.
1: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
2: Ai, caramba!

0: que t'interessa, escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio Vila Sacra.
1: Gent que és feliç fent feliços els altres.

0: Propostes en xarxa.
1: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
1: Un espai per reflexionar de manera conscient.

0: Gràcies per escoltar-nos.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, soy Loli y quiero felicitaros una vez más por la radio que hacéis. Gracias.
2: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la

0: en el 107 de la FM. Jo sóc la pera. Cheerio, cheerio,
1: baby. Un final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
2: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
1: Notaràs la diferència.

0: Xo de luz tarda. Xo de luz tarda.
1: A vegades és millor no discutir el que és indiscutible.
2: Ara sí que m'ha quedat molt clar, eh?
3: És el millor
4: Senyora,
3: moment.
4: Senyora, ¿el señorito usa calzoncillos cortos o largo?
5: Si has vist, petit o coneixes algun cas de violència infantil a la família, a l'escola o als espais de lleure, truca al 116-111. El telèfon d'Infància Respon és un servei públic i gratuït on pots denunciar situacions de violència, maltractament, abús sexual o bullying a infants i joves. Diguem no a la violència contra els infants. Aconseguir-ho és responsabilitat de tothom. 012. La millor resposta.
6: Encendem la tele hoy en día. Es un taladro. El cerebro.

0: simplement brutal.
1: Fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.

0: No escoltar aquesta emissora sinó raons prou. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries entendre més i millor tot plegat.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Als supermercats Consum no venem smartphones amb pantalla de retina, 512 gigas de capacitat i càmera dual de 12 megapíxels. Però amb els 69,8 milions d'euros que han estalviat els nostres socis clients, acumulant descomptes, dona per pagar algun termini. Així s'estalvia si ets soci.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: La Fundació Arrels fa una crida als ciutadans perquè col·laborin en la realització de l'enquesta de persones que viuen al carrer. Una acció que la Fundació realitza des de fa 10 anys i que els permet saber en quines condicions viuen i quines són les seves necessitats. Però per fer les enquestes necessiten 400 voluntaris. Les enquestes es realitzaran els dies 16, 17 i 18 de juny, entre les 8 del matí i les 10 de la nit. Es faran una trentena de preguntes, com quina és la situació administrativa, si han patit violència, si disposen d'ingressos econòmics o si dormen sota cobert. Una informació molt necessària per l'entitat i per les institucions. Bea Fernández, directora d'Arrels.
4: Saber quina és la realitat de carrer, però després ser capaços de traslladar aquesta realitat tant a nivell intern, intentant adaptar els programes propis de l'entitat, però sobretot a nivell d'incidència, no? A nivell de poder traslladar aquesta informació doncs, a les institucions que poden crear polítiques públiques adreçades a determinades necessitats.
3: Arrels vol intentar arribar a 700 persones encastades en torns d'unes dues hores.
4: En què consisteix? En que puguin estar en alguna de les seus d'entitats o recursos on van les persones que dormen al carrer, o bé van a esmorzar, o bé van a dutxar-se, o bé van a dinar, o bé van a descansar, i puguin estar-se dues hores doncs, fent enquestes en aquest espai. Llavors, si poden estar en un torn perfecte, si poden estar en més d'un torn, doncs millor.
3: Qui es vulgui apuntar per realitzar aquestes enquestes ho pot fer omplint el formulari que trobaran a la web de la Fundació Arrels.
5: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
6: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí en nosaltres. Ràdio Vila-sacra és la teva.

0: Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata. Més cremós i dens. Més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón.
1: Mmm.
0: En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
2: Idees de bombero.
3: Molt bé.
4: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: L'altre dia, fent unes proves de cobertura aquí a la zona de l'Alt Empordà, em vaig fixar que a la ciutat de Figueres, per exemple, pots sintonitzar a través del teu dial una mica més de 50 emissores de ràdio. Si busques emissores de televisió gratuïtes, em vaig fixar que pots trobar-ne més de 200. Si afegim a tot això les possibilitats de plataformes de pagament que hi ha, jo crec que ens perdem en quantitat. Si a més us fem el suggeriment de tot el que ens proposa Internet en tots els seus sentits amplis i sumes la quantitat de videojocs que hi ha, a més dels que s'editen diàriament per perdre el temps, arribes a la conclusió que de rècords d'audiència, avui dia, potser de boca, perquè en dades reals és impossible demostrar de manera fiable res. Hi ha tant de tot que sort tenim, si algú es digna a triar-nos a nosaltres. Així que, veient la perspectiva, potser que no ens confongui ningú, perquè la realitat sempre sol ser una altra, molt diferent de la que ens volen fer creure. No et sembla? Ah, no?
1: Pues mira, potser tens raó.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: La fem entre tots.
2: Vols deixar-nos un missatge?
4: Aviam, això eren... Van néixer tres criatures allà en un hospital de per allà al nord d'Espanya. I bueno, els tenien allà tots tres estesos allà en un llit. I jo quan aixeca el cap, diu, mira, jo he de ser una niña, que tengo los patucos de color rosa. Això que l'altre aixeca el cap, diu, jo he de ser un niño, porque tengo los patucos de color azul. I el tercer aixeca el cap, diu, jo debo ser de Bilbao, porque tengo los huevos tan grandes que no veo ni los patucos.
2: Ens interessa molt el que penses.
5: Si busques podcasts, no és aquí. Ni recuperar el que no vas sentir al seu moment. Aquí i ara, això és Ràdio Vila-sacra i aquesta és la màgia del nostre moment. Aquí i ara, així de clar, és la nostra exclusiva. Senzillament i sense tanta pantomima. Aquí i ara.
6: Tanca els ulls.

0: Hang-o, Leroy Carr.
1: Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? La teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.

0: informació, música, entreteniment.
1: En el 107 de la FM...
2: La fem entre tots.
3: Hem de parlar de música.

Ain't No Sunshine és una d'aquelles melodies que ha traspassat fronteres i es pot dir que forma part ja del patrimoni musical universal. Aquí, a casa nostra, Damià Olivella en va fer aquesta versió, una de les moltíssimes que circulen al mercat i que van de Paul McCartney, Buddy Guy, Melody Gardot, Kenny Rogers i Michael Jackson, per citar-ne només uns pocs exemples.

totes les cançons tenen una història i un origen, i Bill Withers va trobar la inspiració per escriure In a Sunshine després de veure la pel·lícula Dies de vi i roses del director Blake Edwards i amb banda sonora de Henry Mancini. A Withers el va atreure especialment els alts i baixos constants dels personatges alcohòlics interpretats per Lee Remick i Jack Lemmon. Precisament, aquests instants d'eufòria i de moments més aviat foscos li van recordar parts de la seva vida.

Bill Wither era el més jove dels 6 germans i el seu pare va morir quan ell tenia 13 anys. Als 18 es va alistar a l'exèrcit i amb els $250 que li van donar quan es va llicenciar, va començar a treballar en les primeres maquetes de cançons. Tot i que per viure, treballava en una fàbrica amb la construcció de vàters per avions Boeing 747. Aquestes van ser precisament les circumstàncies en què va gravar Ain't No Sunshine.

Anys més tard, Bill Withers ha admès que es va trobar totalment cohibit durant la gravació d'Ain Sunshine. De fet, és normal. Ell era encara un aprenent de música que anava de la fàbrica als estudis de gravació i davant seu tenia ni més ni menys que els MGs, és a dir, Booker T. Jones, Al Jackson i Donald Dunn. Només hi faltava Steve Cropper, però al seu lloc hi havia un molt col·laboratiu Graham Nash, que surt als crèdits.

Per acabar, unes quantes curiositats. D'entrada, al títol hi ha un error gramatical, una doble negació al juntar ein i no. Tots els instruments que es poden sentir a la gravació original són acústics i, originalment, No Sunshine es va incloure a la cara B del single Harlem. Els DJs, però, van passar de la cara A i així va ser com aquesta cançó es va convertir en tot un èxit i va guanyar un premi Grammy el 1972.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: El vicari d'Arles ni té pèl ni té res.
2: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom.
3: Aquí, Sensacions.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Te'n recordes, te'n recordes.
2: Ràdio Vila-sacra, la ràdio.

0: Ciao, de luz tarda.
1: Arriba la quarta edició de l'Oxygen Fashion Show. El diumenge 31 de maig vine a descobrir la millor moda i a gaudir d'una experiència única en una desfilada que no et deixarà indiferent. T'esperem el diumenge 31 de maig al Pavelló d'Esports de Palafrugell a partir de les 18 hores de la tarda. T'encantarà! Organitza Oxygen.
2: Ara, Fiman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Fiman, tan senzill com això.
3: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.
4: Mare meva, quin somni.
5: A l'Espai Gironès, el temps no passa en hores.
6: Passa en somriures, passa en il·lusions, en emocions, passa entre i oh.
5: Perquè a l'Espai Gironès, el temps passa en experiències.
6: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
5: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.

0: Galleda.
1: Ja de ben petita m'agradava estar als fogons. Somiava en ser una gran xef. I em va somriure la fortuna, la de poder comptar amb el millor metre, en cuiners rebusters. Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
0: Infermeres.
1: Infermeres.

bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. Descobreix Fet el País. L'empresa de proximitat que abasteix a més colles castelleres, geganteres, falconeres i de foc del país. Visita fetelpaís.cat i gaudiràs de tot el vestuari casteller que necessites. Pantalons, camises, mocadors, dessuadores i faixes. Fet el País, al vostre costat.

0: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Un 82% dels catalans consideren necessari que la Unió Europea desenvolupi una política de seguretat i defensa més comuna i integrada, segons una enquesta de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, Toni Conde.
3: El sondeig, fet amb motiu del 40 aniversari de l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea, indica que un 58% dels catalans se sent europeista, 3 punts més que el 2024. Aquesta identitat europea dels catalans fa que una majoria doni suport a un paper més gran de la Unió Europea en els reptes internacionals actuals, com afirma el director del Centre d'Estudis d'Opinió, Joan Rodríguez.
4: Amb una ampla majoria que prefereixen una actuació conjunta dels estats de la Unió Europea davant dels grans reptes geoestratègics que tenim. Tant sigui la crisi dels arancels, un 60% pensa que s'ha d'actuar de manera conjunta, com, i això és especialment important en el context actual, per la política comuna de seguretat i defensa.
3: Un 82% dels enquestats vol més unitat europea en política de defensa i seguretat i un 62% creu que és important que els països europeus formin part de l'OTAN. Una majoria també considera adequat el suport a Ucraïna i les sancions a Rússia.
5: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
6: Tota comunitat necessita un cor.
7: Un cor? Per què?
6: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
7: I reforçar la identitat?
6: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
7: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.

0: Mamà, mamà, una rata!
1: Una rata?
0: Ex! L'altra ja!
2: No necessita l'exèrcit de Napoleón per guanyar aquesta guerra. Només necessita lluita integral. El número 1 en acabar amb rates, insectes i tota classe de plagues. Lluita Integral Girona. Lluitaintegral.com. Eliminem el que calgui eliminar.

0: A Vila-sacra compartim cultura.
1: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
2: Torna Eduardo Mendoza amb un cas nou del detectiu sense nom. La intriga del funeral inconveniente. La nova novel·la d'Eduardo Mendoza, publicada per Seix Barral. Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
3: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millor.
4: Bé, no?

0: molt bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-1970-62.
3: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
4: Hola, què tal, Xavier? Bona tothom. Mira, per un plat de pa, un paté casolà de conill a les fines herbes i amb el porto. Es agafa el conill amb l'estritura i amb el pa que tenim sec, el barregem amb herbes aquestes fines i tal, llaurer i farigol i coses d'aquestes. Després aquí s'hi fa una reducció de porto, amb gelatina, i s'ajunta tot, i això es posa a bany-maria, i queda un paté.
5: Ràdio Vila-sacra.

0: Assistència Sanitària. Som més de 5.000 metges compromesos amb la teva salut.
1: Som persones tenint cura de persones.
0: Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
1: La dels metges. Teniu la

0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
5: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vilasacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: informació, música, entreteniment.
1: En el 107 de la FM...
0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: El coworking creix a les zones rurals i ja té més de 50 espais en diversos pobles i micropobles del país. Les dones representen més del 60% dels membres de la xarxa CoWoCat rural, clau per frenar el desenvolupament en molts territoris. Carbuigues.
4: La Pilar Andrés és advocada. Fa 10 anys va decidir deixar el despatx de Barcelona per tornar a Riba-roja d'Ebre, a la Ribera d'Ebre.
5: La veritat és que va ser una conversa de val amb l'alcalde i em van posar en contacte amb la Begoña i amb el Consell Comarcal. Doncs ells també tenien aquesta iniciativa de fer aquest espai de coworking i m'hi vaig llançar de cap. Ho vaig comentar al despatx de Barcelona, en principi, com que és un despatx tradicional, no? Bueno, no estàvem del tot convençuts, però vaig dir, bueno, provem-ho i si no funciona, doncs jo ja em buscaré la vida amb els clients i ja està, no passa res, no? Però la veritat és que han passat 10 o 12 anys i segueixo treballant pel mateix despatx de Barcelona i tot igual.
4: La Begoña, qui fa referència a la Pilar, és Begoña García, creadora del projecte CoWoCat Rural. L'any 2015, des de Riba-roja, va reunir les 11 entitats del país que gestionen els ajuts líder destinats a fomentar la diversificació econòmica a les zones rurals per impulsar els espais coworking rural. Ara ja en són més de 50. Begoña García diu que són importants per evitar el despoblament i donar oportunitats als que decideixen quedar-se o tornar al seu poble d'origen.
6: Si tu vols tornar, com a mínim, que el territori rural acabi creant oportunitats per a la gent que vol tornar, que és el que ens trobem moltes vegades.
4: García ens ha explicat que la majoria de persones són dones, el 61%. Tenen entre 46 i 50 anys i titulacions acadèmiques superiors. Pel que fa als sectors, el 24% es dediquen a la informàtica i les tecnologies de la informació, el 21% al màrqueting i la comunicació i el 17% al disseny gràfic. Apunta que l'experiència es tradueix en més benestar i beneficis econòmics partint de la base, això sí, que el preu de l'habitatge és més barat i que hi ha menys desplaçaments.
6: Quan tu t'ubiques al territori rural és un benefici, tant per tu com una mica per l'ecosistema rural. Per tu, perquè augmentes en clients, perquè vas a un lloc on no hi ha aquests serveis que tu ofereixes i perquè el territori rural té serveis més a prop que normalment has d'anar a buscar-los a bastants quilòmetres i t'has de desplaçar.
4: Per promoure el coworking rural han organitzat la cinquena edició del Cowork Fest. Fins al 7 de juny, 16 espais d'arreu del territori català oferiran activitats obertes al públic en col·laboració amb la UOC, la Fundació I2CAT i la xarxa d'Ateneus Cooperatius.
0: Informatiu Ràdio Vila-sacra.

que la realitat que ens envolta, cadascú la pot interpretar segons les seves circumstàncies i els seus interessos, sembla un fet evident, no? Les guerres, la intolerància, l'odi, l'enveja i altres variants del mal rotllo són base de l'ésser humà des dels principis dels temps, sembla ser que queda demostrat als llibres d'història. No? Que llestos i que saben de tot n'hi ha per arreu, ho descobrim diàriament a les barres del bar, als mitjans de comunicació, a les xarxes socials... Que el canvi climàtic no preveu un futur tranquil i confortable és notable, malgrat les bones intencions i savieses de governs científics i multinacionals. Si anem bé i si hi ha extraterrestres o no n'hi ha i aquests també saben llatí, és la gran incògnita que perdura en l'evolució humana i que, segons tots els indicis, demà serà un altre dia. Que no serà ni millor ni pitjor, perquè tampoc això ho tenim gaire clar. Per tot això, cal viure i cal ser feliç, dins de les circumstàncies de cadascú, perquè això és l'únic que realment ens queda. També cal destacar que ni els youtubers, ni els influencers, ni els pipiols diversos que volten per aquí i per allà ens han d'arribar a complicar l'existència. Perquè l'existència només és teva i passa més ràpid del que sembla. No et sembla? Ei, i únicament si a tu et sembla bé, per suposat, només això podia faltar. Que tots sabem ben bé que moltes vegades en allò que és més senzill trobem l'essència de les coses que realment són importants.

0: fer l'animal?
1: Ah, sí,
2: sí. Bueno.
3: Al febrer has de llaurar el que al març vulguis sembrar.

0: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
1: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: A Izaguirre, com a experts en vermut, ens hem adonat que quan demaneu un vermut, dieu...
4: Un vermú, un vermut, un vermutet.
3: Llavors, quina és la manera de demanar-ho?
4: Deixa'm buscar com es pronuncia. Pareu, pareu. Menys ximpleries i més Izaguirre.
3: Moltes maneres de demanar-ho i una de gaudir-ne.
4: Izaguirre, el nom del vermut.

0: Si us agrada fer rutes a peu o en bicicleta per les comarques gironines, ara teniu una eina web gratuïta que permet personalitzar les sortides per les vies verdes de Girona o la ruta Pirinexus. Pedala o camina en un sol dia o crea les teves etapes amb recomanacions, mapes, serveis. Entra a la web planificador.viesverdes.cat i gaudeix de la natura a cada pas.
1: Bé, no? Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
2: Pensa en un producte.
3: Un aniversari, la festa amb amics i amigues, la millor celebració, la fareu al Racó de les Festes, a Cassà de la Selva. Espai de celebracions disponible de dilluns a diumenge, matí i tarda. Baby showers per celebrar l'arribada d'un nou nadó. Trobades familiars, amb zona interior i exterior, part de boles. El Racó de les Festes, carrer del Remei 113, Cassà de la Selva. Visiteu el nostre Facebook i l'Instagram.

0: les veus de la ràdio t'abracen.
1: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor.

0: Precisió, millor productivitat, comoditat, estalvi econòmic. Transformeu la vostra maquinària agrícola amb l'innovador kit de direcció automàtica i obtindreu un excel·lent procés de cultiu. Germans Galí, ens trobareu al carrer Cerdanya número 16 a Castelló d'Empúries o trucant al 972 15 61 23.
1: La història ens fa guardians del nostre país, dels nostres orígens i dels nostres paisatges, que han fet que siguem com som. Paisatges que ens han fet un poble ferm i orgullós del que som i tenim.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i per això extrema les precaucions. De moment només ha detectat 7 infeccions, una de les quals mortal. El cap de l'OMS, Tedros Adhanom, demana un alto al foc al Congo per controlar la malaltia. Burkina Faso, Elia Borràs.
2: Ja fa uns dies el país va suspendre el transport tant terrestre com aeri des de la República Democràtica del Congo, però han fet un pas més i han tancat la frontera. Les úniques persones que podran creuar-la són els equips humanitaris i mèdics, i així ho ha explicat un responsable de la Secretaria Permanent del Ministeri de Salut d'Uganda.
3: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'Ebola autoritzats, les organitzacions humanitàries, el transport d'aliments i mercaderies i la seguretat. Però tot això estarà sota estrictes controls sanitaris i protocols de supervisió a través de la frontera.
2: El mateix responsable ha anunciat que els mitjans hauran de sensibilitzar la població sobre el virus durant almenys 30 minuts al dia. Es tracta d'una de les tasques principals per evitar les notícies falses que circulen sobre el virus. Tedros Adhanom ha dit que el Congo viu en un xoc catastròfic entre la malaltia i el conflicte i ha demanat un alto al foc immediat per evitar el desplaçament massiu i l'accés als equips mèdics a les zones afectades. La província d'Ituri, on hi ha l'epicentre de la pandèmia, és a més de 3.000 quilòmetres de la capital, Kinshasa, i és gairebé impossible arribar-hi per carretera. Es tracta d'una zona minera amb molta activitat extractivista i en conflicte entre l'Estat i els grups rebels pel control dels recursos naturals que té el país.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Montroig Miami.cat.

0: obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Gràcies.
2: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Ràdio Vila-sacra, senzillament.
6: Que bé que s'està quan s'està bé.
7: Que bé que s'està quan s'està bé.
6: Quan s'està bé.

0: Ràdio Vila-sacra per estar bé.
1: Que bé que s'està quan s'està bé.
2: És fantàstic,
3: oh! Que guai!
4: Els oients demanen cançons. Algú va demanar aquesta que ara comença a sonar.

0: Bona nit. Lai lo leri lai lai lai la. Lai la la la la lai lai la. Eurofitness us ofereix aquest espai.
1: Tanca els ulls.

0: El periodista especialitzat en patrimoni cultural Daniel Romaní publica el llibre Catalunya Marítima, on ressegueix tota la costa catalana a la recerca de fars, museus del mar, drassanes i vaixells visitables. Ens ho explica tot seguit en aquest reportatge l'Òscar Callau.
1: Després de dedicar llibres als castells catalans, als monuments, les fàbriques i les cases on van néixer celebritats de la cultura, Romaní farà una llista exhaustiva d'edificis i vaixells que ens expliquen la relació de Catalunya amb el mar. El recorregut comença al sud, al Museu de la Mar de l'Ebre de la Ràpita, i acaba a la Catalunya del Nord, al taller de restauració de barques de Paulillas a Portvendres. Al llarg de 200 pàgines, Catalunya Marítima també passa per la Torre del Port de Cambrils, el Pailabot Santa Eulàlia de Barcelona, l'ermita marinera de Sant Simó a Mataró o al Museu de la Pesca de Palamós.
2: Hi ha el far de Calanans a Cadaqués, hi ha a la Torre del Rellotge del Port de Barcelona, que de fet era un far. També hi ha, per exemple, el far de Vilanova i Geltrú, situat allà hi ha l'Espai Far, que és un museu del mar molt interessant. Té, a més, aquest far de Vilanova, hi ha la curiositat que davant hi ha un antic molí d'aigua que algú va dissenyar perquè anés amb les onades del mar, però realment va ser un fracàs.
1: El nou volum, també editat per Viena, manté l'estil divulgatiu dels seus predecessors amb entrevistes, fotografies i un estil molt visual.
2: Recorre tot el litoral català a través dels fars, museus, drassanes, vaixells visitables. Tot el que surt és visitable i, a més, jo ho he visitat i m'he deixat guiar per molta gent que en sap molt. I, vaja, és una proposta pensada per voltar per Catalunya, en aquest cas, per tot el litoral, que penso que pot interessar a molta gent.
1: Romaní recull el llibre Elements patrimonials marítims que no han de ser necessàriament antics.
2: També destacaria el far de Torredembarra.

0: Propostes en xarxa.
1: El 19 de novembre de 1947 es van iniciar les excavacions arqueològiques al jaciment del Puig de Sant Andreu d'Ullastret. Al llarg d'aquests 75 anys s'han anat descobrint i traient la pols a una etapa fascinant de la història. Ara que la bona temperatura comença a instal·lar-se a casa nostra, és aquell moment de l'any ideal per fer plans a l'exterior. Així que anem cap al Baix Empordà. La d'Ullastret és la ciutat ibera més gran de Catalunya. Està formada pel poblat del Puig de Sant Andreu i l'illa d'en Reixac i va ser la capital de la tribu ibèrica dels indigets. Tot això i molt més ho podeu descobrir a través de les explicacions a l'arqueòleg Gabriel de Prado, especialista en aquesta època i coordinador del jaciment, a través d'una audioguia en format d'entrevista. Començareu la visita resseguint la muralla. Us introduireu a la ciutat on podreu recórrer cases, sitges, dipòsits d'aigua i fins i tot una gran residència aristocràtica del segle IV abans de Crist. Tot plegat mentre apreneu sobre cultura ibèrica i la vida quotidiana dels habitants d'un conjunt que està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional i forma part de la Ruta dels Ibers, un projecte del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Voleu saber de què vivien els indigets? Amb què i qui comercialitzaven? Per què van abandonar Ullastret? Durant tot l'any podeu visitar la ciutat ibèrica d'Ullastret. Trobareu tota la informació necessària per anar preparant aquest viatge al passat al web macullastret.cat.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Xavier, a mi el dia 5 d'agost em varen posar en marcapassos i em donen una nota que posa carnet europeu per gent que portem marcapassos. Aleshores, bé, vam anar a Mallorca l'altre dia, no em van demanar el paper per veure això. Potser és més bé, jo tinc una neboda que és radiòloga, diu això, tiet, diu, més que res ho tens que dir-ho quan te facin una ressonància magnètica o alguna cosa, dir-ho perquè després acoplen l'aparato segons el marcapassos, perquè n'hi ha de diverses marques, no? Però bueno, avui he rebut un WhatsApp que diu, cada vegada que visualitzis aquest WhatsApp contribueixes ingressa cèntims. A mi no m'han demanat ni 5, vull dir que per l'estudi del Covid-19 del doctor Clotet i l'Oriol Mitjà. Aleshores, en primer lloc, a veure com ho fan això, perquè clar, és una altra cosa seria que diguessin cada vegada que escoltis això i et demanessin un compte corrent, lògicament doncs li trobarem 5 euros o jo què sé, però no, o sigui, clar, inclús he pensat, mira, doncs em puc passar el dia anant escoltant aquesta musiqueta, i vas donant calés a la fundació aquesta perquè pel doctor Clotet i per l'Oriol Mitjà per l'estudi del Covid-19. Vale? Vale, Xavier?
3: Deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra,

0: I parlant d'emocions,
1: 51.
2: Mama, això és molt més que un curs d'anglès. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. Tinc nous bros, hem anat al teatre i ho he entès tot. I he menjat fish and chips i m'ha molat. Mama, l'any que ve hi torno, és flipant.
3: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
4: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
5: Si aquesta aire no refreda! Calor, suor, no refreda!
6: El teu cotxe t'està dient que el portis a Tallers Euromaster, on sabem millor que ningú que el que importa és que el teu vehicle estigui bé. Revisa'l abans de viatjar. Tallers Euromaster.
7: Pou Calzina, camí del Roure sense número, Pont de Molins i Pneumàtics Pou a Vilamalla.
8: 107 FM.
9: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.

0: totes les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
1: Porta'm firma. Amb segell.
2: I gratis, gratis.
3: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
4: Vine a sentir.

Celler Cooperatiu d'Espolla. Des de 1931 produïm vins per la gent de l'Empordà. Garnatge, Macabeu i Carinyena Blanc són la base de la producció més generosa de blancs de la comarca. Celler Cooperatiu d'Espolla. Des de 1931 produïm vins per la gent de l'Empordà. Vins a granel, de missa blanc sec, garnatge i moscat, els clàssics negre, rosat i blanc. El vi novell i el negre de criança, marca Espolla, són els productes de la casa. Celler Cooperatiu d'Espolla, des de 1931 produïm vins per la gent de l'Empordà.

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríem que estudiar-lo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig i anar passant. Ves qui m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mare del Carme.
3: Va luchando, luchando, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa és la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No et pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades al anar a postos administratius i presentar documentació em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o algo del tipus d'informació, informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
8: Davant en poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
9: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat. Som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
10: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.
11: Ràdio Vila Sacra.
12: Ràdio Vila Sacra.
11: Ràdio Vila Sacra.
13: Ràdio Vila Sacra.
14: Tu pots ser part del canvi.
15: La xarxa.
16: Estàs en un fitxer d'amorosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900-264-350. Fem-ho fàcil.
17: Sou molt bona gent!
18: Després de recórrer tot Catalunya, Quimma Esferrer omplirà el Palau Sant Jordi de molt bona gent. Un espectacle irrepetible per reviure tot el que hem compartit. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, el dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3Cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3Cat, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. Ho sents, ho vius.

0: Bona nit.
1: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
2: No.
1: I un parell d'ous dins un got de vi?
2: No.
1: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
2: No.
1: Cada cosa alhora, no?
2: I és clar.
1: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigís el cervell.
3: Què prendran els senyors?
2: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, quines ganes tenia d'escoltar-lo i de... Però, bueno, ha sigut llarguíssim això, eh? Una alegria escoltar-te un altre cop. Bueno, jo només que... No, jo no volia, només, no volia saludar-lo i, bueno, de tot. I que estic contentíssima d'haver-vos pogut veure. I, bueno, ho volia que sapiguéssiu tots vosaltres, que estic contentíssima. I una abraçada i, sobretot, benvinguts, que estàvem orfes ja, tota la gent. Molt bé, endavant, doncs.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.

Thunder Road és un dels temes imprescindibles dels concerts de Bruce Springsteen. Tant en la seva versió original, interpretada amb tota la banda, com amb la que ofereix en format acústic, on la toca tot sol, acompanyat simplement d'una guitarra i l'harmònica, és una de les cançons més corejades pels fans de The Boss. Però quina és la història d'aquest gran clàssic del cantant de Nova Jersey? Doncs per explicar-la, ens hem de traslladar a 1958.

En aquells anys de finals dels 50, el cinema negre, que havia triomfat les dues darreres dècades, començava a donar pas a un nou gènere cinematogràfic, les pel·lícules policíaques. I amb aquest canvi d'estil, l'Star System de Hollywood incorporava nous actors a les seves files. Aquest va ser el cas de Robert Mitchum, un artista que ja feia alguns anys que era un habitual de la gran pantalla, però que va ser precisament en aquell moment quan es va convertir en un dels noms més sol·licitats pels directors. Justament en aquella època va protagonitzar Thunder Road, traduïda al català com La ruta del tro, una pel·lícula policíaca dirigida per Arthur Ripley, inspirada en la història real d'un transportista d'alcohol il·legal. Al film, Robert Mitchum no només hi actuava, sinó que també en va assumir la producció, va participar en el guió i fins i tot va coescriure i cantar-ne la seva cançó principal, The Ballad of Thunder Road. El concepte d'una carretera marcada pel signe d'un tro com a metàfora d'una fugida cap endavant va agradar molt a Bruce Springsteen quan va saber d'aquesta pel·lícula. I, de fet, va ser la font d'inspiració que anys més tard va explicar que va fer servir per escriure la que, sens dubte, és una de les seves grans cançons. En un inici, va pensar a no fer servir el concepte exacte i titular-lo Wings for Wheels, però finalment va optar per mantenir l'expressió de la pel·lícula i batejar-la com Thunder Road. A partir del títol inspirat en el film de Mitchum, Springsteen va escriure una cançó on el protagonista s'acosta fins a la casa de la seva xicota i la repta perquè l'acompanya en el seu viatge cap a una vida millor. El nom de la noia va canviar diverses vegades durant el procés creatiu. El músic va temptejar anomenar-la Angelina o Chrissy, abans de batejar-la com Mary, en un vers on la descriu ballant al porxo de casa seva vestida amb un vestit que uneja amb els seus moviments. La referència a la música de Roy Orbison, que segons la cançó sona en aquell precís moment a la ràdio, és un homenatge que va voler fer al cantant de Texas i especialment al seu èxit de 1960, Only the Lonely. Only the lonely know the way I feel tonight. Era l'any 1975 i Springsteen preparava les cançons de Born to Run. Era el seu tercer àlbum, un treball discogràfic amb el qual s'hi jugava molt, ja que els dos anteriors no s'havien venut massa bé. Així que la idea d'obrir el disc amb un tema que parlava d'escapar per una carretera tempestuosa cap a un futur millor li va semblar una molt bona forma de plasmar la idea de creixement personal i artístic que volia assolir amb aquest projecte. El llançament de Born to Run va resultar tot un èxit i amb aquesta idea de córrer cap a un nou destí, que també recollia el mateix nom de l'àlbum, va aconseguir connectar amb un públic que des de llavors es va mostrar extremadament fidel al músic de Nova Jersey.

Des de la seva publicació, Thunder Road s'ha convertit en un dels himnes dels directes de The Boss i en una de les cançons més especials de les moltes visites que ha fet a Barcelona. La relació de Springsteen amb el públic de la ciutat sempre ha estat molt especial i ha mantingut l'idili des d'aquell 21 d'abril de 1981 en què el músic va actuar per primera vegada al Palau d'Esports de la capital catalana.

Te imagines un monacín, doncs sí, estàs aquí a l'Essència Música, ja saps, Generacions, saps, només per tu. I si la tècnica ens deixa, com sempre o últimament, no passa res, t'estimem.

Doncs sí, com et deia, hem fet una petita paradinha per problemes tècnics i normalment és el que passa. I bueno, en l'última sessió que vam estar tu i jo aquí xerrant una estona, més jo que tu, però bueno, tot arribarà. Doncs sí, te parlava del fracking i seguim en ello, seguim lluitant perquè no es faci en tota la península, almenys. Europa es veu que ja s'ho ha rumiat. Bueno, ja hem aconseguit algo, encara que sigui poquet, però bueno, a poc anirem arribant. I per començar avui tenim una cosa molt especial que, bueno, què vols que et digui? Jo no els havia sentit. Crippled Black Phoenix, un grup d'Anglaterra, supergrup es diu, però bueno, a veure si t'agrada. We You Are Gone.

Bé, se m'havia oblidat avisar-te de que era música experimental, d'aquella, bueno, que fan barreja, són d'aquests grups que, bueno, s'agrada una, s'agrada l'altra, ara entra una, ara surt l'altra i... Bueno, van fent coses d'aquestes. Avui no tenim ni frases ni res per dir-te. Perquè, bueno, m'havien passat un llibre sobre frases de dones i què vols que et digui? Hi havia moltes que eren una mica així mascle i feminista. Ni m'agrada un ni m'agrada l'altre. O sigui que et punxem a Cyndi Lauper i cantant amb Sarah McLachlan, Time of the Time. Impressionant.

Bé, ara t'estic imaginant bocabadat, eh que sí? Bueno, és que la Cyndi Lauper és molt, molt, molt Cyndi. I a més la Sarah McLachlan, pues, ja, què vols que et digui? I una com aquesta... Bueno, és que s'ha ajuntat tot. I mira, igual que la dona que ve ara, perquè avui sembla que anem de dones. Bueno, només al principi, eh? Després ja no. Però bueno, tenim aquí a la Diana Krall i el seu My Love Is.

just want to stand up and ask you one question.

Els Doobie Brothers, que bueno, van ser una mica així com tapats per als Creedence Clearwater Revival, però que bueno, ja veus que són impressionants, els Doobie Brothers i Long Trunk Running, i bueno, més bona música que van treure d'aquella època també. El que passa que és el que et deia, hi ha grups que són molt bons, però si en aquella època ha sortit algú, queden una mica tapats. Igual que tenim aquí els Europe i el seu The Final Countdown. Segur que l'has sentit en algun anunci.

Doncs sí, aquí tenies el Yo-Op i si no sabies de quin anunci, pues era un d'això d'una beguda i si no sabies quina cançó era, pues era el Yo-Op. Ara baixem una mica el ritme, no de qualitat, però sí baixem el ritme de, bueno, més tranquil·litat. Ens anem amb el senyor que, bueno, ha patrocinat molta gent bona i ell ha fet molt bona música, almenys de l'època dels 70, una cosa així. El senyor Lionel Richie i el seu Deep River Woman.

Aquest era el senyor Lionel Richie, un home que, bueno, en la seva música, en la tabla Motown i companyia, doncs enamorava les dones als 70 i principis dels 80, me'n sembla que també és el que hi ha, la vida assassins. I ens anem més a prop nostre, cap a Galícia. Sí, la senyora Luz Casal, una dona que s'atreveix o ha sigut cantant amb tota la gent que pot haver-hi aquest país i molta gent de per fora. Ha cantat inclús en català, eh? Ai que sí, segur que la recordes. Doncs aquí tens la Luz Casal i el seu Esportí.

Doncs sí, Luz Casal, i és per ti, i és per ti que estem aquí nosaltres també, a la Sense Música, intentant aguantar la crisi com puguem, parlant-te del fracking. Avui te dono una mica de descans. Per què? Perquè està el país que s'ensorra, tu. Aquí tothom roba, ningú va a la presó, ningú torna als calés, i això és Hauham. Com dèiem una mica avui, ens hem anat 50 anys enrere, a l'època de Franco. Sí, allà tothom robava i feia el que volia, ningú... Doncs això. Mira, Steve Perry.

Doncs sí, aquí tenies a Steph Perry, Steve, vale? Doncs per la gent que no el coneixia, és un dels guitarres que va col·laborar en el disc aquell, o la cançó, perdó, del senyor Michael Jackson, We Are The World, quan va ajudar molta gent amb això. Després l'han carregat amb ell. Mira, és que aquí el que ajuda, la cagada. O robes o no robes. Si no robes, ja saps, calla, que si no... Ai, seguim amb The Stranglers i el seu European Family.

Bé, després d'Estrangles te complica la vida perquè dius, què poso jo ara? Doncs vinga, va, un altre del nostre país, més a prop nostre, més cap a Catalunya, encara que... Bueno, el cantant diuen que és català, però no, és un manyo. Sí, doncs mira, Jarabe de Palo i la seva Romeo i Julieta. M'encanta aquesta cançó, no sé, té un toc aquell especial.

Bueno, aquest suposo que traduït serien el xarop de pal, jarabe de palo, no? Teòricament. Bueno, doncs aquesta cançó ara me diuen els companys que de tant en tant les tinc per aquí, venen, m'incordien i se'n van, doncs que ja l'havia punxat alguna vegada, doncs bueno, és una cosa que el que t'he dit abans, si m'agrada, m'agrada. I la punxo? Sí, perquè m'agrada, és normal, no? Igual que aquesta, aquí tenim un senyor que ara feia temps que no el punxaven, el senyor Bobby McFerrin i el seu Don't Worry Be Happy. Per qui t'agafis la crisi més tranquil·la.

0: worry. Be happy.
1: Doncs sí, com diu, perdó, el Bobby McFerrin, doncs agafa la vida amb tranquil·litat i no et mengis molt el coco, vale? Doncs sí, estem aquí a la Sense Música i et diguem fins la propera setmana, amics, ja saps, petons, esperem que estiguis aquí i, bueno, que t'ho passis molt bé i que t'hagi agradat aquest programa i la tècnica ens ajudarà. Ja saps, si estàs a la carretera, sisplau, controla, que amb aquesta calor que farà és insuportable i bevem més del compte. Després els Mossos els controlen. Vale, o sigui que tranquil·litat i bons aliments, poca beguda, almenys sense alcohol, molta, però amb alcohol, ninguna. Vinga, t'esperem aquí. Don't worry, be happy. Fins la propera setmana, amics. T'estimem, petons.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like you. Don't worry. It will soon pass, whatever it is.
1: Vas imposable, retencions, percentatges. Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. Bona nit.
2: Ràdio Vila-sacra, senzillament. Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local.
2: EAE Business School patrocina aquest espai.
1: La llanterna màgica.
3: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 386 des dels nostres inicis i 36 d'aquesta desena temporada. Al llarg de més de 4 dècades de trajectòria, Michelle Pfeiffer ha estat capaç de construir una filmografia marcada tant pel prestigi per part de la crítica especialitzada com per l'impacte popular. La seva irrupció definitiva arriba amb Scarface sota la direcció de Brian De Palma i guió d'Oliver Stone, on comparteix pantalla amb Al Pacino. A partir d'aquí, Pfeiffer encadena alguns dels títols més rellevants del cinema nord-americà dels anys 80 i 90. En els darrers anys ha sabut reinventar-se i aquesta capacitat d'adaptació, unida a una identitat interpretativa molt definida, explica la vigència d'una actriu que continua ocupant un lloc central a l'imaginari cinematogràfic nord-americà. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
1: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
3: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
1: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
3: Tot a punt? Doncs vinga, som-hi.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
3: Michelle Pfeiffer va néixer el 29 d'abril de 1958 a Santa Ana, al sud de Califòrnia. És filla de Richard Pfeiffer, contractista especialitzat en sistemes de climatització, i de Donna Jean Pfeiffer, dedicada principalment a l'àmbit domèstic. Michelle és la segona de quatre germans, una posició que sovint ha estat assenyalada com a rellevant en la configuració del seu caràcter reservat, però competitiu. Té un germà gran, Rick, i dues germanes més petites, Didi, que també treballa com a actriu, i Lori. La seva infància transcorre principalment a Midway City. Michelle va ser alumna de l'escola Fountain Valley High School, on es va graduar l'any 1976. Posteriorment es matricula al Golden West College, a la mateixa ciutat, amb la intenció de preparar-se per ser taquígraf als jutjats, mentre treballa amb feines ocasionals que li permeten costejar els seus estudis. El punt d'inflexió en aquesta primera etapa de la seva vida arriba quan participa en concursos de bellesa local, culminant amb la seva participació al certamen de Miss Califòrnia l'any 1978. Aquest fet li facilita l'entrada a la indústria de l'entreteniment, establint els seus primers contactes amb agents i professionals del sector.

finals de la dècada de 1970, Feifa decideix orientar la seva trajectòria cap a la interpretació. Rep formació actoral amb professors com Milton Katselas al Beverly Hills Playhouse, institució clau a la preparació de nombrosos intèrprets de Hollywood. Aquest període de formació serà determinant per dotar-la de les eines tècniques necessàries per afrontar els seus primers papers professionals. Comença a obtenir petits papers en sèries populars per la televisió. Entre les seves primeres aparicions destaca la participació en episodis de Fantasy Island l'any 1978, creada per Gene Levitt, així com en Delta House, produïda per Ivan Reitman, consolidant una primera etapa a la televisió com a plataforma d'aprenentatge i visibilitat. El seu debut cinematogràfic arribaria poc després amb Els cavallers de Hollywood, una comèdia juvenil dirigida per Floyd Mutrex, que malgrat no obtenir un gran impacte crític, li permet fer el salt a la gran pantalla. No obstant això, és en Grease 2 quan assumeix el seu primer paper protagonista interpretant Stephanie Zinone, líder del grup d'animadores de l'Institut Riddle.

Tot i les expectatives generades, Gris 2 no aconsegueix l'èxit comercial ni crític de la seva predecessora. Aquest fet situa Pfeiffer en una posició delicada dins de la indústria, obligant-la a replantejar la seva trajectòria i a buscar projectes que li permetin demostrar un registre interpretatiu més ampli. Durant els anys següents, l'actriu opta per papers per la televisió que li permetin perfeccionar la seva tècnica interpretativa. El punt d'inflexió decisiu arriba amb Scarface, producció de l'any 1983, dirigida per Brian De Palma i escrita per Oliver Stone. En aquest film comparteix pantalla amb Al Pacino, interpretant Elvira Hancock, un paper que, tot i no ser protagonista absolut, esdevé icònic i marca un abans i un després en la seva carrera. La seva interpretació a Scarface és àmpliament reconeguda per la seva intensitat i sofisticació, i li va obrir les portes a projectes de major envergadura. A partir d'aquest moment, Pfeiffer deixa enrere l'etiqueta d'actriu emergent per iniciar una nova etapa com a intèrpret de referència en produccions de primer nivell.

0: La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
1: A mitjans de la dècada dels 80, l'actriu inicia un procés de consolidació artística que la portarà a esdevenir una de les figures més respectades del seu temps. Un dels primers títols clau d'aquesta etapa és Lady Falcó, dirigida per Richard Donner, on comparteix protagonisme amb Rutger Hauer i Matthew Broderick. Tot i que la recepció inicial és desigual, la pel·lícula esdevé amb el temps una obra de culte i permet a Feifa demostrar una presència escènica més sòlida en produccions de gran format, tot i que el veritable reconeixement crític li arriba amb Les bruixes d'Eastwick, adaptació de la novel·la de John Updike sota la direcció de George Miller. En aquest film coral, Pfeiffer comparteix pantalla amb figures com Jack Nicholson, Cher i Susan Sarandon. La seva interpretació consolida la seva capacitat per equilibrar registres dramàtics i còmics amb naturalitat. Les bruixes d'Eastwick va obtenir dues nominacions per part de l'Acadèmia, a millor banda sonora per John Williams i a millor so. A més, Jack Nicholson va ser guardonat amb el premi a millor actor del Cercle de Crítics de Nova York i de l'Associació de Crítics de Los Angeles.

l'any 1988 marca un moment decisiu amb Casada amb tots, dirigida per Jonathan Demme. El seu paper li val la primera nominació als Globus d'Or. Aquest reconeixement es reforça amb la seva participació a Les Amistats Perilloses. Dirigida per Stephen Frears, és una de les adaptacions més celebrades de la novel·la epistolar de Pierre Choderlos de Laclos. El guió, signat per Christopher Hampton, articula amb precisió una trama de manipulació, desig i poder en el si de l'aristocràcia francesa del segle XVIII. La hipnosi gira entorn de les intrigues orquestades per la marquesa de Merteuil, Glenn Close, i el vescomte de Valmont, John Malkovich, antics amants que es dediquen a seduir i destruir emocionalment les seves víctimes per pur joc i venjança. El seu objectiu principal és la virtuosa Madame de Tourvel, interpretada per Michelle Pfeiffer, i la jove Cécile de Boulogne, encarnada per Uma Thurman. El relat es desenvolupa com un duel psicològic en què la seducció esdevé arma i condemna. Les Amistats Perilloses va obtenir 3 Òscar a millor guió adaptat, direcció artística i disseny de vestuari, d'un total de 7 nominacions.

El punt culminant d'aquesta fase de la seva carrera arriba amb els fabulosos Baker Boys, dirigida per Steve Kloves. La seva interpretació com a cantant d'un club nocturn al costat dels germans, interpretats per Jeff i Bob Bridges, és àmpliament aclamada. Aquest paper li va valer una nominació a millor actriu als Premis de l'Acadèmia i un Globus d'Or a millor actriu dramàtica. Amb l'inici d'una nova dècada, Michelle forma part de l'elenc d'actors de La Casa de Rússia, on comparteix protagonisme amb Sean Connery. Un any més tard coincideix novament amb Al Pacino a Frankie i Johnny. La seva interpretació d'una cambrera marcada per experiències personals difícils és aclamada per la crítica. El 1992 esdevé un any clau amb la seva participació al Retorn de Batman, sota la direcció de Tim Burton. En el paper de Catwoman, Pfeiffer construeix una de les versions més icòniques del personatge, compartint pantalla amb Michael Keaton i Danny DeVito. La seva interpretació carregada d'ambigüitat i força física esdevé un referent dins del cinema de superherois.

0: La Llanterna Màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Aquell mateix 1992 protagonitza Per sobre de tot, dirigida per Jonathan Kaplan, un drama ambientat en el context de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Aquest paper li val una nominació als Premis de l'Acadèmia com a millor actriu. Un any després arriba L'edat de la innocència. Aquest film, dirigit per Martin Scorsese, representa una de les incursions més refinades del cineasta novaiorquès en el melodrama d'època. Basada en la novel·la homònima de Edith Wharton, guardonada amb el Premi Pulitzer el 1921, l'adaptació cinematogràfica compta amb un guió de Jay Cox i el mateix Scorsese. Ambientada a la societat aristocràtica del Nova York de la dècada de 1870, la pel·lícula narra el conflicte emocional de Newland Archer, un advocat promès amb la jove May Whelan. Els papers principals del film estan interpretats per Daniel Day-Lewis i Winona Ryder. L'equilibri social i sentimental del protagonista es veu alterat amb l'arribada de la comtessa Ellen Alemska, Michelle Pfeiffer, una dona separada que desafia les convencions morals del seu entorn, una de les obres més delicades i sofisticades de la filmografia d'Scorsese.

Completen aquesta etapa films com Mentes Peligroses, on interpreta una professora en un entorn conflictiu, i Íntim i Personal, al costat de Robert Redford. En aquest moment de la seva carrera, l'actriu entra en una etapa marcada per una selecció més espaiada de projectes, coincidint en canvis significatius en la seva vida personal. L'any 1999 protagonitza La nostra història, sota la direcció de Rob Reiner i al costat de Bruce Willis. El film aborda la crisi d'una parella amb un to agredolç i permet a Feifa aprofundir en registres més dramàtics. Aquell mateix any participa al Somni d'una nit d'estiu, adaptació de l'obra de William Shakespeare. Un any després estrena Lo que la verdad esconde, compartint protagonisme amb Harrison Ford i obtenint un notable èxit comercial. I el 2001 participa a Em dic Sam. La pel·lícula, dirigida per Jesse Nelson, s'inscriu dins del drama social nord-americà de principis dels anys 2000, amb una proposta centrada en la paternitat, la discapacitat intel·lectual i els límits institucionals del sistema de protecció familiar. Destaca la banda sonora, concebuda al voltant de versions de cançons dels Beatles interpretades per diversos artistes.

Pfeiffer redueix notablement la seva activitat cinematogràfica per centrar-se en la seva vida familiar. Cal situar aquí els principals elements de la seva vida més personal. El 1981 es casa amb Peter Horton, amb qui es divorcia l'any 1988. Posteriorment manté una relació amb Fisher Stevens, amb el que va estar al voltant de 3 anys. El 1993 es casa amb el productor i guionista David Edward Kelly, figura clau en la seva estabilitat personal. Aquell mateix any adopta la seva filla Claudia Rose en un procés iniciat abans del matrimoni. El 1994 neix el seu fill biològic John Henry. Aquest període vital influeix directament en la seva carrera, ja que Pfeiffer opta per prioritzar la vida familiar allunyant-se parcialment del ritme intens de la indústria. El 2007 marca un any especialment actiu amb 3 estrenes: Hairspray, adaptació del musical de John Waters, on interpreta la vilana Velma Van Tassel; El nòvio de la meva mare, compartint pantalla amb Paul Rudd; i Stardust, basada en l'obra de Neil Gaiman. En aquest conte fantàstic, Pfeiffer assumeix un paper amb una marcada dimensió teatral.

0: La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
1: Pfeiffer continua apareixent de forma intermitent en projectes seleccionats, destacant Cherie, dirigida per Stephen Frears, on interpreta una cortesana madura en una adaptació de Colette i Dark Shadows, dirigida per Tim Burton, on forma part d'un repartiment coral encapçalat per Johnny Depp. El 2013 participa en Malavita, dirigida per Luc Besson, compartint protagonisme amb Robert De Niro. El 2017 participa a Assassinat a l'Orient Express, sota la direcció de Kenneth Branagh, i Mada, dirigida per Darren Aronofsky, compartint pantalla amb Jennifer Lawrence i Javier Bardem. A destacar d'aquesta etapa professional la seva incorporació a l'univers de Marvel amb Ant-Man i la Vispa de l'any 2018, interpretant Janet Van Dyne i reprenent aquest paper a Vengadores Endgame i a la segona entrega de Ant-Man i la Vispa, Quantumania. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La pregunta.
1: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
2: Bona nit.

0: Propostes en xarxa.
1: Tenim davant dels nassos una nova oportunitat. No patiu, que no hem reconvertit aquest espai en un manual d'autoajuda ni tampoc en un sac de rodolins. Em refereixo a una nova oportunitat o excusa per trobar o explotar la nostra passió. Bé, potser passió sona molt gros. Diguem-li passatemps. Un bon moment per aprendre francès, alemany, xinès, per tastar l'escalada o el patinatge o fins i tot posar a prova la nostra creativitat pintant, fent joies, ganxet o ceràmica. També podria ser un any musical, una mica de bateria, de piano, de flor de travessera o treure la pols a aquella guitarra que teniu al racó de l'habitació. I què me'n dieu de moure el cos fent dansa? Clàssica, urbana, flamenc, el que vulgueu, tot i que no cal que balleu. També podeu fer ioga, tai chi, apuntar-vos a un grup excursionista o simplement sortir a caminar.
2: Tot amb Ràdio Vila-sacra.
1: A més, tot i que potser us criden més atenció la cuina, el teatre o la robòtica. Tot això ho podeu fer sols o bé acompanyats i en llocs ben diversos.
2: Amb Ràdio Vila-sacra.
1: I segur que us sorprendeu. Que, qui sap, es pot convertir en la vostra nova passió.
3: És l'hora del pati.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
6: Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers i AENA i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: Moments d'òpera.
8: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Que una òpera sigui poc coneguda no vol dir que sigui un mal títol. Aquesta setmana, Legats a l'Adra.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: La Gazza Ladra, és a dir, La Garsa Lladra, és una òpera dividida en dos actes amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià de Giovanni Gherardini, basat en L'Epée Volée del 1815 de Theodore Baudouin i Louis Charles Caguignet. L'estrena va ser el 31 de maig del 1817 al Teatro alla Scala de Milà, mentre que a Catalunya arribaria l'any 1819 al Teatre de la Santa Creu de Barcelona, el que després seria el teatre principal, situat a pocs metres del Gran Teatre del Liceu a la mateixa Rambla. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta Gazza Ladra, Ninetta és la criada de Fabrizio, paper per soprano. Fabrizio Vingradito és un ric granger, paper per baix. Lucia és la dona de Fabrizio, paper per mezzo-soprano. Gianetto és el fill de Fabrizio i Lucia, i amant de Ninetta, paper aquest per tenor. Fernando Villavella és el pare de Ninetta i alhora soldat, paper per baix baríton. I Pippo, un jove caperol que és empleat de Fabrizio, que ha de cantar-lo una contralt. L'any 1816, Rossini esperava d'una manera especial el seu retorn al teatre a la Scala de Milà, dos anys després d'obtenir un resultat, podríem dir, incert amb Il Turco in Italia. Primer, es va negar a posar música a un llibret que se li va oferir del mateix llibretista, Felice Romani, i va triar el tema de qui després seria una prestigiosa ploma, però teatralment en aquell moment inexperta, el poeta i filòleg Giovanni Gherardini, basat en el drama francès L'Epée Volée, que es va inspirar en una història real. Tot i lamentar la falta d'experiència del poeta assignat, Rossini va reconèixer l'excel·lència de la matèria dramàtica que el va entusiasmar. La trama de La Gazza Ladra, de fet, està dissenyada de manera molt precisa, molt més a fons, per tant, va haver d'explicar-se al compositor. Era la primera vegada que tenia temps per compondre, de fet, va ser 3 mesos, que pels que treballen al ritme de Rossini són molts, i aquí no va haver de recórrer a l'autoprèstec o a l'autoplagi, com en d'altres de les seves pròpies òperes. I és que tota la música de La Gazza Ladra és original, fet que s'explica per la importància del teatre que li va fer l'encàrrec, el Teatre de la Scala de Milà, un dels més importants d'Itàlia, si no el més important, i és aquesta una òpera que va entusiasmar el propi compositor i el públic en general, ja que a la mateixa temporada de l'estrena es van fer un total de 29 representacions a Milà, i seguidament va viatjar a ciutats tan importants com Verona, Venècia, Florència i també Pesaro. Amb el pas dels anys, però, ha esdevingut un títol poc conegut, malgrat que la seva obertura en mi major, que sentim ara mateix de fons, és una de les més populars de Rossini i peça habitual en concerts simfònics. Per tant, avui ens marquem el repte de conèixer i reconèixer el talent de Rossini a través de la seva Gazza Ladra, i per això ens situem ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici de la Gazza Ladra de Rossini, la jove, amable i virtuosa Ninetta, filla d'un honrat militar anomenat Fernando Villavella, serveix a casa de Fabrizio Vingradito, ric arrendador en un poble de les afores de París. Ella creu que el dia serà un dels més joiosos de la seva vida per haver-se de reunir amb el seu pare i amb el seu amant, Gianetto, que és el fill de Fabrizio, ja que ambdós tornen de la guerra, però tots es veurà enfosquit per una combinació de circumstàncies extraordinàries en què juga un paper important una garsa, aquesta garsa lladra. Però no avancem els esdeveniments i comencem sentint la felicitat de Ninetta, la canta Rosetta Pizzo, dirigida per Alberto Zeda amb la Royal Philharmonic Orchestra.

Ara sí, Fernando, ben arribat de París, demana permís al seu capità per anar a veure la seva filla, però aquest li nega les de males maneres, fins al punt que la reacció de Fernando és la de treure el seu sabre i l'escomet, de manera que és pres i sentenciat a mort. Els seus camarades li faciliten la fugida i ell se'n va disfressat al poble on vivia la seva filla i ho fa per lliurar-li un cobert perquè se'l vengui i posi els diners en un forat d'un castanyer als afores del poble. Mentre Fernando està amb Nineta, apareix l'alcalde i presenta les seves intencions. Ho té tot previst per seduir a Nineta. Ho canta Nicola Olivieri.

arriba l'alcalde del poble i comença a tirar-li floretes a Nineta. Poc després, ve un funcionari i lliura a l'alcalde un plec que conté l'ordre per detenir a Fernando, el pare de la jove, explicant com és físicament. L'alcalde no pot llegir el document perquè no té les seves ulleres. Aleshores, el dona a Nineta perquè el llegeixi. Aquesta, per no perdre el seu pare, s'inventa la lectura i així pot salvar a Fernando. Acte seguit marxa. Al final d'aquesta escena baixa la garsa sobre la taula, agafa una cullera i marxa volant. Nineta ven després el cobert que li va donar el seu pare a un rabanador anomenat Isako, que passa just per allà.

Després de vendre la cullera del seu pare i quan anava a portar els diners al castanyer, tal com li havia indicat, l'ha de té la seva mestressa Lucia, que després de comptar els coberts troba a faltar la cullera que s'havia emportat la garsa. I recordant-se que pocs dies abans s'havia perdut també una forquilla, s'enfada molt. En paral·lel es presenta Geneto, la mandarineta, feliç pel retrobament amb la seva estimada Ocanta, el tenor peruà Juan Diego Flores.

acte seguit, l'alcalde vol castigar el robatori de Nineta, ja que tot sembla indicar que ella és la culpable. És més, quan Nineta treu el seu mocador del davantal, cauen per terra els diners que ha guanyat amb la venda del cobert, però el del seu pare. I sabent-se que Isaaco li havia donat aquests diners, van a buscar-lo i, en efecte, confessa que ell li ha comprat el cobert a Nineta. Aquesta desesperada pregunta a Isaaco pel cobert i ell respon que ja l'ha venut, perdent així tota esperança de demostrar la seva innocència. I per major desgràcia li pregunten per les lletres que tenia el cobert i Isaaco diu que una F i una B baixa, per tant, podien correspondre a Fabrizio Vingradito, és a dir, el pare de Nineta, però també a Fernando Vilavella, el seu senyor. L'alcalde, doncs, no espera més i, desitjós de venjar-se del robatori de Nineta, ordena que la detinguin i així acaba l'acte primer de la Gatzeladra de Rossini.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte.
2: In quell'orrendo carcere rinchiusa geme la poveretta.
1: A l'inici de l'acte segon de La gatza ladra de Rossini, Nineta és a la presó. El carceller, compadit, permet al seu amant Geneto, el fill de Fabrizio, que entri a visitar-la. Sentim, doncs, els dos enamorats en el seu tendre duet. Són Rosetta Pizzo com a Nineta i Pietro Botazzo com a Geneto.

totes les preguntes de Geneta són inútils. Nineta no pot revelar el seu secret. Cal recordar que el pare de Nineta és un fugitiu. Els dos amants s'han de separar per l'arribada de l'alcalde, que inútilment vol coquetejar amb la infeliç. Per acte seguit amenaçar-la, finalment l'adverteixen, però, que el tribunal està ja reunit. L'alcalde és Alberto Rinaldi.

0: Finalment, el tribunal fa pública la seva sentència. Nineta haurà de morir pels seus suposats robatoris. Quan la condueixen cap al patíbul, apareix Fernando desesperat, però de res serveixen les seves paraules per tal d'alliberar la seva filla. De fet, l'identifiquen com a un desertor i se l'emporten a la presó. Tot sembla indicar, doncs, que la vida de Nineta té els minuts comptats, però Pipo, un dels criats de Fabrizio, està comptant unes monedes a la plaça i ràpidament baixa la garsa que aconsegueix fer-se amb una d'elles i se l'emporta fins al campanar. Pipo hi puja per recuperar la seva moneda. En efecte, al niu hi troba la prova que Nineta és innocent. El jove crida la seva innocència en no sentir-lo fa sonar les campanes. Això fa que tothom s'hi acosti i Pipo pot explicar la veritat. En saber-se, el tribunal allibera a Nineta, que se sent feliç, més encara quan li comuniquen l'indult del seu pare, que ell mateix anuncia, a més de saber que finalment podrà casar-se amb el seu estimat Janetto. I així, feliçment, és com acaba la Gats de l'Adre de Rossini. Tornarem en 7 dies a més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Bona nit. Hola, Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. Eren empreses proveïdores de material com ara DOPS, ventilació, llums o sistemes de rec pel cultiu de marihuana. Marc Bayón és sotsinspector dels Mossos.
3: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
2: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia ha trobat albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Durant mesos van vigilar els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven als magatzems.
4: Explicaré una història.
5: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.